0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe al llarg de massa. I la de grup jove sí, perquè som joves. Això ho tenen
3: bé. Vostres mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boibans,
13: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
14: Han venit a escoltar el discurrito.
15: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: instead.
1: Divendres. Ja està. S'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Al cap de setmana comença.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà al tribunal per haver rebutjat amnistia la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador

0: oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
1: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, en rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
0: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
2: Fins aquí les notícies.
3: Bon divendres, matiners. Avui heu arribat, Marta, Lara, Maiol...
4: Derrapant!
3: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
4: Ah, molt bé.
5: Però no en directe, espera-ho, pobra, que ha de dormir.
3: Podria dir, en directe, Agnès Marquès des del llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes, entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Oliana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... I aquí
0: molt bé. El...

0: I es durarà 12 hores i 3 minuts.
1: Lara García, bla, bla, bla, bon dia.
0: Bla, bla, bla, bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
1: Quan vulgui.
0: Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
1: No, ja ho
0: quan
1: faré,
0: vulgui,
1: ja ho
0: farà.
1: Ho farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passa
0: doncs
1: això a mi.
0: El mateix. En fi, també ha estrenat nova pel·lícula que es diu Esta Soledad i en una entrevista a l'escena ha dit això. Tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llepant pantalla.
1: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
0: Però està molt bé la reflexió.
1: Molt bé, i tant que sí. Marta? Ai, Lara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
2: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament i de fa molts anys, per desgràcia. Tindrem a la eurodiputada Irene Montero i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
1: I tant.
2: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i el dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: L'Àlex ha dit que no.
0: No, no, no. En cap cas. Mai. Mentiu-nos.
1: Una mica d'hipocresia. La ignorància ens farà una mica més feliços.
2: Sí. M'agrada molt aquest programa, que no li has.
1: Per què?
2: No, dic, diem la veritat. Això seria la veritat del que pensen els teus amics.
1: Home, escolta'm, sí, això sí.
2: Per això.
1: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana. I avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions: deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat el món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat. T'agraden les xarangues?
0: Sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant,
0: ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, si l'hem captat, així és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser... pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, oh, sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins. L'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, s'ho diràs.
0: Clar, és que... no sabem si va ser aleatori aquesta noia, si li va tocar el rebre o no, no?
2: Home, si tenia una mirada telescòpica i feia punteria a casa...
3: Tenia una diana a casa, mare meva.
0: Hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
2: província de...
0: Granada.
2: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. 2 minuts,
3: boníssim.
0: 6:15 del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les 6. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
4: Després de la mala notícia del tancament del Teatre Principal, n'hem tingut una de positiva: la tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa: arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com a anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Alerta perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
5: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara doncs l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, Marta? Has de prendre alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revòlver.
0: Mare, vols que dispari el revòlver? Per favor, avancem.
5: Són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Ot Serra.
6: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
7: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic, llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous, per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury i Noel Gallagher.
5: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Divendres, el programa, com es nota.
5: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1996.

0: és, Lara?
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Ai, tal dia com avui, el 25 de novembre, diu. Novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
1: No sé com ha quedat l'efemèride. No, setembre.
0: És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
1: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: Un quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I va anar per parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no?, que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
3: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que, de forma habitual, tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, que un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no pas si ho fa una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament la bola negra. Són els Fachis.
4: Y a veces se me olvida. Hola, gente, ¿qué
5: Hola,
4: tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal, presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha. Sobre todo, mucha carga a la derecha.
4: ¡Uy, qué te caes, Álvaro!
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto,
4: tantísimo,
5: ¿verdad?
4: Pero tantísimo.
5: Trabajando con Francisco, tremendo. Que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí.
6: Y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... Bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro. que debería respetarse incluso más para esta cosa.
6: Y honrarlos.
7: O sea, sí, sí.
6: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no ho podria haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa,
1: l'Ara. Home, clar, sempre que tinc l'oportunitat.
0: A veure, què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: Ella, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, o sigui, només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: Ah, clar, és que depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, solucionarán esto.
0: Cada dia té una veu més estranya, eh, Maya Montero, també t'ho dic, eh?
3: Jo només... Vocalitza cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí. Perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot,
0: important.
1: Home, important.
0: Quin sol deixa la ràdio? Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
10: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolós després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
9: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
11: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
12: Ja, yeah, guten Morgen.
13: Das war ein Befehl! Der andere Steiger, das war ein Befehl!
9: A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
11: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
14: Clar, per tant, jo si cometo un delicte, trobaran molt per triar.
11: I es podrà sí, il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Clar. Per tant,
14: sortiré bastant bé.
11: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
14: Sembla bona persona.
11: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
9: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
15: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
16: És la mañana.
17: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empenya a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
19: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners.
21: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
20: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joy Moin de Love Us Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la Terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
17: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
2: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
3: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
2: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de la recerca d'Equitat.org.
5: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
2: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
6: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso ha mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
2: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
2: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès en l'entrada als Estats Units.
9: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
2: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
10: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
11: Les fotos de la portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la
1: visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
10: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari però que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
1: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
1: A El País, Najat El Hajmi titula Morir d'habitatge i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
10: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
1: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
10: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
1: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
10: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerços assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
1: Canviant de tema, l'Ara dedica a l'editorial Educació. Diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
10: I considera que la mesura anunciada pel Departament de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper va pel bon camí.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el Departament d'Educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
10: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
10: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim d'X ha provocat un terratrèmol al País Veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Ogelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'illa.
0: Un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor, que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
10: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, per tu tant, ja hi podem anar. I tant, sí? I tant.
10: És que, de fet,
11: la Marta quedat. També s'hi apunta.
10: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que fa, si fa no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que en el dia es repetirà el 17 d'octubre aquí mateix, a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
11: M'agrada molt el tema de les vicissituds.
10: Vicissituds.
11: Almenys en un concert no tens problemes.
10: El problema el té el de darrere.
11: Clar, no i els que són baixets, bàsicament.
0: Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
1: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés. Però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara. Oh.

0: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
1: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
0: Sí,
1: que m'agrada molt. I també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que seran a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i a Reus serà el proper 9 d'abril. Vull caminar descalça, fer-nos la platja de
0: pals avall, vull veure'm la vida si fos el que feia amb un passament. Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
1: Avui actuem en aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Acabem parlant del raper Macklemore, apartat, recordem, de la gira de Chiran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres el mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Ai. Maria Fernández Noguera, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena. Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia. De seguida us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Ja us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però el tindrem cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai.
1: Avui, fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Per això, avui us pregunto... Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona?
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, que, home, ho podeu dir en euros?
2: En pessetes,
1: no sé. No, les pessetes.
0: Home, però
2: no
0: a veure, Lara, però sí, que saps com funcionen els dòlars i
1: ja,
0: les pessetes, no?
1: No,
2: exacte.
0: En euros, però és que en euros...
1: Doncs jo
0: no
1: digo en pessetes, jo...
2: No, jo dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros? O tens
1: jo tinc les dues versions.
0: Val, després, ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit amb pessetes.
2: Fem pessetes,
3: és que jo això ho he fet, amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos, és que eren quatre xavos.
0: Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat. Espera't.
2: Menys.
0: No. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes canalies. Vinga.
3: Un moment, que jo he de fer la transformació.
0: Marta, la transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. És com si parléssim amb Rals per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
2: Sí, sí. És que són menys.
1: 1.000 pessetes, 6 euros.
2: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara.
3: Ui, que barato, no? Que ho foteu.
2: Era molt barat.
0: Però era el 1965. Vinga, Lara.
3: Doncs jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Vinga, va. Marta Viana diu 500 pessetes. Lara, una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: Bona! Bona!
1: I s'ha equivocat de molt poc, Mira, eren 400 pessetes.
2: Uau!
1: 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat?
2: No, perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
0: Ja s'infla. Escolta, més que portaves molt mala ratxa, és cert.
2: Sort,
0: no, perquè
2: això.
0: Jo crec que n'ha aconseguit la Marta, que és la segona.
1: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que portava 3 i aquesta és la quarta.
0: Crec que en primer lloc... La Lara i jo,
1: La Lara està en primer lloc i un segon.
3: Va tenir bona setmana.
2: Jo vaig tenir exacte.
1: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
0: L'Àngel, és veritat. Que l'Àngel el tenim adormit. Des que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir.
1: Val, atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat, també us diré que ens ha explicat un expert dels Beatles que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'Estrangis i quan la discogràfica ho va veure va dir que d'acord? Sí que hi ha imatges, però sense so.
0: I tant.
1: I bé, dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític...

0: Doncs vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: És fortíssim.
0: És una cosa. I aquí la nascuda del món euro, saps?
2: No, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Una cosa mai vista.
3: Fa molts anys, jo també.
0: Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
4: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un de els fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions del cap de setmana que m'hagués deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: No. És que jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres.
4: Doncs,
0: ara, molt interessant escoltar què dirà Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.
4: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir. Avui m'ha costat triar que els altres dos també són...
0: Només un.
4: Has d'escoltar a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
4: Bueno, si no, després a la carta.
0: Sí, a 3CAT, és veritat.
4: Escolta, mi final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, vull dir que un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
6: I a partir de les 3, l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
8: I va vindre a dir sí.
9: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
10: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
11: 10 anys.
12: Els llums s'han apagat.
13: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
11: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
13: I ho farem amb un programa especial.
11: El dimarts 29 de setembre.
13: Amb els col·laboradors d'avui.
11: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
13: 10 anys d'esports.
11: 10 anys de ràdio.
13: 10 anys de Tot Costa.
14: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
15: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
16: Ah, sí?
0: Sí. Al Vilassar.
16: A veure, és veritat.
0: Et dic que entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
16: Que vas anar a la platja o
0: alguna cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
16: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver un lloc que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar. Per això m'has deixat així com desconcertat.
0: També et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que... Està bé. Anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
16: Jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs a dins de l'aigua, com un peix.
16: Molt bé, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
16: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho, tant avui... El cap de setmana hi ha alguns matisos, perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta, i llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple, a la costa de Tarragona, i diumenge, a més trams del litoral, poden aparèixer alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, no tant a la tarda.
0: Val.
16: I diumenge a la tarda també s'ennuvola, potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però bé, seria de moment poca cosa, a l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de la temperatura, ni de bon tros, eh? però sí coses una mica més normals, no? És el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
16: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur. Dilluns m'expliques com va les construccions cordomí.
16: Sí, va fent, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
16: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, adeu. Eloi. Adéu.
2: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
8: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, quin important que és regalar teatre.
1: I tant.
0: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
1: Ho faré.
0: Vinga, des del Regalateatre, evidentment, us convidem a anar... bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 93207474, per totes aquelles persones que tingueu ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
17: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
17: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt bé.
17: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
17: Estic en una empresa textil.
0: Molt bé.
17: Hem acabat textils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
17: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
17: I tant.
0: Tenim algun plan interessant per fer aquest cap de setmana?
17: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no
1: està gens malament.
0: Ah,
17: no, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
17: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
17: Vinga, adéu. Adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
18: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra.
18: Home, estem a divendres.
0: És que, clar, quan et lleves el divendres, és aquella cosa que dius, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que té el divendres, eh, que sí?
18: Ja està. El cos ho nota, eh? Per això que estem a divendres,
0: home,
18: el cos
0: sí
18: ho nota, eh?
0: Home, sí ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
18: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa. I ara anant cap a la feina...
18: Sí. Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15, ara.
0: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
18: Doncs fins a les 2:30,
0: va,
18: també.
0: Va, ja està, doncs, això ho tenim fet.
18: Ja
0: Sandra,
18: està.
0: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i també una abraçada, també.
18: Perfecte,
0: una
18: altra per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé,
18: adéu.
0: I la Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Què tal,
19: Lourdes? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
19: Molt bé, també, aquí preparant per anar també a la feina.
0: M'encanta, perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
1: Ara t'ho he de dir, quina energia també, més
0: clar,
1: bona.
0: Que sí, com ha de ser.
19: És un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
19: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
0: Però, escolta'm, almenys es poder descansar, no?
19: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i, bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
19: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: També una abraçada, que vagi molt
19: igualment,
0: bé.
19: Adéu. Adéu.
0: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música, abans no arribem a les 6 del matí.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa. Avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena. Cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles. Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Amb el Matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero. I l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i amb sessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics, sempre.
2: Sempre.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: És la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà, a Vilanova i la Geltrú, també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també molt les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa...

0: aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, Agranar i Abadejo. Què vol dir Agranar i què és un Abadejo?
1: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
0: Ah, I clar, no té cap quan vincle. Abadejo no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
1: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
0: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
1: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen, ah, segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
0: Mm-hmm. Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar. Sí. Picar per telèfon també és telefonar.
0: I vosaltres
1: dieu picar.
0: Tenim
1: maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
0: Mm-hmm. Que potser més al nord fem servir més el trucar.
1: Sí.
0: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
1: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo et dic una acció, que és gitar-se. Me sabries dir què vol dir?
0: Uf, gitar-se. Ni idea. Digue'm.
1: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Uh-huh. Ja preparat per en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, gitar-se.
0: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
1: Com
0: i
1: de moure's, no?
0: Anar a dormir.
1: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Gitar, com això, activar-se, no?
0: Uh-huh. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
1: Seguim en accions. Per exemple, escurar.
0: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se el tot, o no?
1: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Neteja els plats.
0: I ho podríem adaptar a l'escuraplats, o no? O si està mecanitzat, ja anem
1: no.
0: De dir rentaplats.
1: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare té malde. Què vol dir maldar?
0: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
1: Molt bé, sí.
0: No? Per context, ho he tret.
1: Maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
0: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer
1: molt
0: un
1: bé,
0: mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
1: és
0: més
1: És una
0: estès.
1: Mica més estàndard, no?
0: Sí.
1: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
0: Vinga, doncs, va, l'última.
1: Vinga, va.
0: El desempat, no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
1: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
0: Ostres,
1: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
0: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons,
1: vol dir fer ganyotes.
0: No. Fer ganyotes.
1: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua,
0: la llengua.
1: Vol dir fer momos.

0: nosaltres li diem femomos.
1: Ah, mira, curiós. Femomos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, vilanovina, que és un verb.
0: Vinga.
1: Esgangalar. Toma,
0: ostres, ja. És complicat estar a dir, eh?
1: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que, que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
0: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
1: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
0: sí,
1: que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
0: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
1: no
0: una
1: sé
0: cosa
1: per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
0: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
1: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
0: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui,
1: doncs
0: un altre
1: repetirem.
0: Per parlar-ne més.
1: Pues,
0: i tant.
1: Farem un segon concurs de paraules tortosines.
0: Si molt
1: bé. Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
0: Vinga, una abraçada.
1: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
2: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
3: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
4: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
4: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
4: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic Agramuntí en motiu de la Festa Major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la Ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
4: Doncs, mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
4: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
5: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, doncs, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que doncs, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant doncs, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, doncs, una vegada parlant amb un company, doncs, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser doncs, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
4: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
5: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, Lliga Elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
5: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i Lliga Elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em barranya amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
5: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
5: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. depèn doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar, seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
5: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
4: Teniu un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
5: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
5: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
4: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espite o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits sigui una professió molt solitària, no?
5: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
4: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
5: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades té sent sol. A part de que moltes vegades, mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu, durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
5: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat en tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions, que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
7: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que, des de fa dècades, donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'Arc del Pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I, sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cant a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la en forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cant a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de sis dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I, per tant, d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més, encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar, i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als calerós ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades, que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
7: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia, per preparar una mica el programa, vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que pareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet. Que un tauró, un que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat pot seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem amb ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig. I de fet, amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
10: exacte,
5: sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: amb la 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una barruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotiar roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès, també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar ara perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra gegantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegantona és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: La Terra, el planeta amb vida. La Terra és el tercer planeta del sistema solar. És un planeta petit i rocós, amb un radi de 6.371 quilòmetres. Està a uns 150 milions de quilòmetres del Sol i tarda 365 dies en fer una òrbita al voltant de l'estrella. També gira sobre si mateixa cada 24 hores. Té atmosfera i camp magnètic, i gran part de la seva superfície està coberta d'aigua líquida. Al seu voltant gira un satèl·lit, la Lluna. Ara bé, la seva característica principal, i segurament la més important, és que és l'únic planeta conegut fins ara que té vida. Per què ha aparegut la vida a la Terra i no a Venus, a Mart o a la Lluna, per exemple? Doncs perquè la Terra té les condicions perfectes perquè pugui existir la vida. En primer lloc, no està ni molt a prop del Sol ni molt lluny d'ell. Es troba a distància perfecta perquè la temperatura a la seva superfície sigui l'adequada perquè l'aigua pugui ser líquida. Com sabeu, l'aigua és líquida en les condicions de la superfície de la Terra, entre 10 i 100 graus. Per sota de 0 graus l'aigua es congela i per sobre de 100 graus s'evapora. Els biòlegs ens diuen que l'aigua líquida és imprescindible per la vida. La Terra compleix aquesta condició per la seva distància al Sol. Els planetes Mercuri i Venus fa massa calor, i si hi hagués aigua, estaria evaporada. I a partir del planeta Mart ja fa molt fred i l'aigua estaria congelada. També té altres característiques importants per a la vida. Té una atmosfera amb una capa d'ozó que ens protegeix de la llum més energètica del Sol, la llum ultraviolada, els raigs X i els raigs gamma, que serien perjudicials per a la vida. També té un camp magnètic que ens protegeix de les partícules energètiques que procedeixen de l'espai i també del Sol. El propi Sol, de tant en tant, emet flamarades, ejeccions de massa coronal, que si arribessin a la superfície terrestre acabarien amb la vida.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Estrès.
3: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no? amb uns factors que ens generen, no? ansietat, l'estrès parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut, en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer, llavors? De desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament, el nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic i o de l'esport. I llavors habilitats com saber delegar, saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no. Això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
6: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà al curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana.

0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però en general amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astre rei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
3: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
0: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys de TV.
4: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació on s'hi avança des de la millora i modernització de les estructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
5: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
4: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
0: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
6: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
7: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana en aquestes qüestions humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que reguin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable.
6: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de

0: l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de tres edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
2: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
3: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
2: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006. Però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat dues valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
3: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
2: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algés, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algés es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
4: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
5: Tocava vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
6: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
7: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
4: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
8: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir, van trobar el cadàver de l'home, d'uns 75 anys, sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
9: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
10: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I quan és un quart de vuit us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
11: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
12: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
11: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, dos cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Laso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que, a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Sant Boiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa un quilòmetre de cua. També sumem un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no s'apujaran més.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
7: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
8: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
9: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
8: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
7: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
10: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els trossos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
7: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics, que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
10: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar, perquè els recursos són els que són. I, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris, atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant en biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
7: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
10: Sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és només de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser, periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó que ara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys. Per tant, no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
7: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
10: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini. No? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
7: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
10: Bon dia a vosaltres, gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
11: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
13: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
11: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
11: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
7: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
7: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
15: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
16: Ser com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
15: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
7: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
17: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
18: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles, que tenien aquest problema. Fins i tot va arribar a dir-nos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
17: La manca de connexions afecta especialment els estudiants, que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
7: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
19: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
7: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
20: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
21: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
20: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
7: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
1: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora he estado jugando en el Barça de lateral izquierdo, puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
7: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
2: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
7: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
22: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
8: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1 o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
0: Amb Helena Puigdueta.
10: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
10: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha germanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en

0: un altre camió articulat, ha volcat i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, Martí i Candega molt complicat, l'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot pel radi, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
1: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
2: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan

0: estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
0: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
2: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen,
2: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
2: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
0: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Molt bon dia. Sí, el matí de ple, justament. Bon dia, moltes gràcies.
0: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
6: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència el règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que va passar és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme. Eh? Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer. I, de fet, aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
0: Expliqui'm, doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
6: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles. Nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
0: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
6: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant, has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
0: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
6: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
7: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibas de la Televisió de Girona.
8: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
9: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
10: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, a habitatge.
8: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Dario Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
11: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: I en handbol, el Barça inicia avui la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Fineiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran dos partits més de la fase de grups contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és en Timothy Engesan.
12: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració, des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: De vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és, el matí viure la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per la Junta i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic pels peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerhard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
5: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
4: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
6: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Dario Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i com cada setmana fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15 PM, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta crisi provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes fagin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, que amb aquestes calors és impossible fer classe, i que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però en les aules, a més, què més es necessiten, a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalla, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada. I, per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar a una dinàmica, per exemple, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora. I, per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos i segurament de posar-nos d'acord en això, que una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
3: Jo crec que ho hem dit per activa i per passiva. Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel Govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I, per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge. I això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
4: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. A pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular, i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament, que en declaracions fa pocs minuts aquí, a les notícies en xarxa, explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, resumint.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
12: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
13: Yo no los he, visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni... ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
14: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge, 45 a 44. El duel va estar marcat va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
14: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
17: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
16: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
14: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
18: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
14: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, 1:15, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
1: Molt bé, gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
14: Igualment.
1: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
19: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
20: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film, dirigit pels Javis, narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
21: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
22: Bola negra.
23: Bola negra.
24: Bola negra.
25: ¿Por qué te han echado la bola negra?
26: ¿Qué te han dicho?
27: Que soy homosexual.
28: ¡Mayday! ¡Mayday!
29: Buen chico.
20: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
30: Tranquilo, ya está.
31: Soy Joe.
32: Yo, Raisa.
31: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
32: Nunca había tenido una mejor amiga.
31: Yo tampoco. ¡Vamos!
20: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir, perdre els records compartits.
0: Volvemos a casa.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Territori 17.

0: És divendres 24 de setembre, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I també sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, com sempre, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per la tertúlia. Avui, en concret, amb la periodista Esther Rovira, parlarem sobre un dels temes que ha portat més cua aquesta setmana i és sobre la crisi de l'habitatge. I després acabarem el programa amb la secció dels clàssics musicals amb Jaume Espuny, que avui escoltarem la banda sonora de la pel·lícula Once del 2007. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els tres ajuntaments de la Vall del Gès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere fan front comú davant la manca de metges als tres municipis i també, sobretot, als dos més petits, tots de més de 2.000 habitants des de que s'han jubilat els que ja hi havia. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi ha metge, és cada cop més habitual. A Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu. Sentim a l'alcalde del municipi, Jordi Fàbrega.
2: Tocava vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana. Des de l'equip de Torelló pugen, doncs, un metge dos dies a la setmana, no?
1: La falta de metges, però, fa encara més temps que s'arrossega a Sant Vicenç, és a fa més d'un any, i la gota que ha fet vessar el got, diuen, ha estat alguna situació d'urgència vital aquest agost, en què cap dia hi ha visitat un metge. L'alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Enric Mayo, en parla.
3: Quan es visitava no hi havia cap metge visitant. Ho feia la infermera, i això sobretot surt a la llum el dia que tenim aquesta emergència, i aquí doncs no hi havia metges.
1: I la situació no ha millorat massa des de l'agost.
3: Només tindrem 13 dies de metge entre el setembre i l'octubre. Per tant, creiem que aquí sí que es passen unes línies que com a ajuntament apretarem allà on calgui perquè reverteixi aquesta situació.
1: Els dos consultoris depenen de l'àrea bàsica de salut de la Vall del Gès, el cap de Torelló, Marçal Ortuño, alcalde del poble.
4: El dèficit que tenim en quant a professionals, doncs el patim tots. El que és de Torelló, moltes vegades doncs, amb saturació del servei, i a Sant Vicenç i a Sant Pere, doncs amb no poder atendre en els ambulatoris corresponents. I a part de l'atenció, doncs el que preocupa en aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura que en la que pugui informar els veïns i, per tant, poder fer una mica de previsió.
1: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres consistoris han fet arribar les queixes al Departament de Salut, qui els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per traçar la situació que afecta un servei bàsic.
0: I ahir a les 6 de la tarda, a Cardedeu, començava el ple municipal del mes de setembre i, tot i preveure que seria tens per les diferents plataformes que s'hi volien manifestar, la crispació va venir dels retrets entre govern i oposició. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Doncs, Fiona, així és. A les 7 de la tarda arribaven les veïnes del Poble Sec amb Salvem la Serreta. De fet, havien sortit una estona abans des del mateix parc fent una manifestació fins a arribar just a l'Ajuntament. També hi havia membres del Sindicat de l'Habitatge i Salvem el Gim 10.

0: Ciutadanes de Junts s'ha centrat a aconsellar a les veïnes de la plataforma i advertir-les.
1: Mireu, jo m'he fixat molt bé en les paraules que deia el regidor de la CUP i que deia el regidor d'Esquerra Republicana. I cap d'ells ha renunciat al pla local d'habitatge. I cap d'ells ha renunciat als 32 pisos de la Serreta.
0: Davant d'això anem a escoltar què va dir realment la CUP i Esquerra.
2: El prec és, sisplau, no ho portin a l'aprovació definitiva del ple. Aprovar aquell pla, evidentment, no significava aprovar la proposta que avui vostès tenen sobre la taula.
3: És molt fàcil. Retireu el pla urbanístic i estratègic aquest. Retireu-lo ja. Retireu-lo ja.
0: Finalment, Planes ha dit que la ubicació és la correcta, que creu que s'ha de fer allà, però que estan oberts a un diàleg entre els veïns i el govern. Des d'Esquerra, en Joan Masferrer va explicar que va ser una decisió que no els va agradar, que hauria hagut de passar pel ple, i exposar que actualment a Cardedeu, en el pla local d'habitatge, hi ha fins a 221 possibilitats per a poder escollir en comptes d'aquest altre espai. Per part del PSC, Josep Quesada ha dit que està d'acord amb el canvi, amb la ubicació també, perquè així ho permet el POM, i que és una manera de donar habitatge al municipi i equipaments a un barri que els necessita.
4: Jo us ho vaig manifestar a la reunió que vam tenir amb vosaltres, quin era el meu posicionament, i aquest posicionament, la veritat és que no ha variat.
0: Gent pel canvi també del govern afegia que encara no ho han parlat en assemblea dins del partit, però que a nivell individual, en Jordi Abad, el cap del partit, està d'acord amb la decisió presa per part del govern. A més, ha instat als membres de la plataforma a corregir el que, segons ell, van dir a la reunió informativa de diumenge, ja que assegura que van afirmar que Gent pel canvi estava a favor de la construcció.
5: Per tant, els demano que aclareixin i comuniquen aquesta informació al grup de WhatsApp de la plataforma Salvem la Serrera, deixant clar el que realment els vam explicar i no el que es va dir en aquesta darrera trobada. Un cop feta aquesta rectificació, els comunicarem quin ha estat el nostre posicionament definitiu. Gràcies.
0: Des de la plataforma Salvem la Serreta han volgut intervenir per desmentir aquestes afirmacions, però no se'ls ha donat veu per no haver demanat amb antelació al ple la voluntat de parlar-hi. Aquestes són les declaracions que han fet a Ràdio Televisió de Cardedeu la Sílvia Andreu, membre de la plataforma.
6: He demanat el torn de paraula per respondre la petició que havia fet el senyor Abad que posessin en el grup de WhatsApp que no era el posicionament de GPC a l'estar a favor de l'habitatge, de construir pisos. I l'he volgut rectificar perquè tant el Jordi Carbonell com jo vam escriure el guió i en l'apartat de GPC vam dir el representant es posiciona totalment a favor del PSC, però diuen que ho debatran en el si del partit i ens faran arribar el posicionament del partit. Per tant, en cap moment vam dir que era posicionament de GPC.
0: Així doncs, i davant de tot això, com es pot veure, l'ambient a Cardedeu segueix molt crispat i encara més a les sessions plenàries. Per tant, estem amatents de portar-vos l'última hora de tots aquests assumptes.
7: I Endesa tanca un anell elèctric de la vall de Camprodon per millorar la continuïtat del servei. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Endesa té previst finalitzar aquesta mateixa setmana els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de la vall de Camprodon amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 1.700 clients de Camprodon i de Molló. Les obres tenen una inversió de 250.000 euros aportats íntegrament per la companyia. Els treballs s'han dut a terme en dues fases. En una primera, ja executada, es va estendre una nova escomesa elèctrica al nucli urbà de Camprodon per tal de reforçar la xarxa ja existent al municipi. Ara, en aquesta segona fase, a punt d'enllestir-se, s'ha construït una nova línia subterrània de 15 kW per tal d'enllaçar dues infraestructures de distribució que fins ara estaven aïllades entre si. D'aquesta manera es crea el que tècnicament s'anomena una anella elèctrica, és a dir, que possibilita que, en cas d'incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària cap interrupció del servei. Part de les obres s'han hagut de fer amb l'ajuda d'un helicòpter, ja que ha calgut estendre un cable que sobrevola el riu Ter a banda i banda del municipi per tal de connectar elèctricament les dues ribes. A més, s'ha substituït una de les torres metàl·liques que hi havia per una de nova més ferma. En paral·lel, també s'ha instal·lat un seccionador telecomandat. Això és, dotat amb uns dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control de la companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l'avaria, alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l'objectiu d'alimentar els clients per vies alternatives sempre que això sigui possible. L'automatització permet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients, tant particulars com empreses.
7: I més de 700 persones en llista d'espera. Èxit rotund a l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona, que organitza xerrades de temes diversos adreçades a les persones de més de 60 anys i que ja no pot encabir més gent, Andreu.
9: L'expressió morir d'èxit se li escauria si no fos perquè d'èxit en té, i molt, però segurament no morirà perquè les persones que hi ha al capdavant estan treballant per trobar solucions a un problema que, segons quina lectura...

0: se'n faci del problema en té poc. Parlem de l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona, que acumula una llista d'espera de 700 persones per a poder accedir a les xerrades que s'organitzen setmanalment. Hi ha més de 1.300 persones apuntades i l'Atlàntida queda pràcticament plena en cada convocatòria. Isaac Pérez és el president de l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona.
1: Evidentment que l'associacionisme que hi ha, que existeix aquí a Vic i a la comarca, és molt gran, perquè hi ha moltes aules de Porai que tenim relació amb elles, que ciutats molt més importants com Manresa, com Girona, vull dir, se'n fan creus de com aquí estem creixent tant i el per què.
0: A Centelles aquestes xerrades ja es fan i amb un bon gruix d'assistència al casal Francesc Macià. Altres pobles amb auditoris similars com Tona i Call d'Atenes poden ser uns bons candidats. S'han iniciat converses i la proposta sobre la taula, però encara no s'ha acabat de concretar. Sentim l'alcalde de Call d'Atenes, Miquel Riera.
2: També seria doncs, portar, depèn del ponent que vingui, doncs, fer ells també publicitat d'això i gent que no es pot encabir a l'Atlàntida doncs, també que vingui aquí per acabar d'omplir el teatre, perquè només de Call d'Atenes 400 i pico de persones no, és impossible.
0: La complicació de tot plegat és la gestió. Per a poder fer les xerrades que organitza l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona, cal que una entitat del municipi en qüestió se n'encarregui. És per això que en cas de Tona també s'està valorant l'opció d'organitzar aquestes conferències amb l'aura de la Fundació Caixa Manlleu. L'Ajuntament de Call d'Atenes ha proposat al casal de la Gent Gran poder ser el pont perquè les xerrades es puguin portar al poble, però de moment s'està sospassant. I a Tona, sigui quina sigui l'opció escollida, el consistori té clar que la voluntat és poder començar a principis del 2027.
3: La Casa de les Arts de Sant Feliu arranca un nou curs ampliant la seva oferta informativa. Laia de Déu, una codinenca.
4: A banda de mantenir l'extraescolar d'art pels infants, la principal novetat és una activitat de fotografia adreçada als joves del municipi. Unes activitats organitzades des de l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn. Una proposta que neix precisament de les demandes del centre i els alumnes del municipi. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
5: El que es va fer amb les direccions dels centres escolars és enviar-los un formulari, tant a primària com a secundària, on es va traslladar a tots l'alumnat i ells allà podien dir, el formulari el que feia era diverses preguntes sobre quines motivacions o interessos o què els agradaria fer. Aleshores, l'Ajuntament, quan va rebre la resposta de tots els alumnats dels centres, van fer com un enllistat de tots aquells extraescolars que eren o que tenien més puntuació. Aleshores, un era fotografia.
4: L'activitat està pensada per a joves d'entre 12 i 17 anys i es farà al Centre Cívic La Fonteta els dijous a la tarda, dos quarts de 6 fins a dos quarts de 8 entre els mesos d'octubre i desembre. L'espai s'ha triat per una qüestió logística, ja que l'activitat necessita, entre d'altres, poder disposar d'un espai en fosco absolut en determinats moments. Unes condicions que actualment la Casa de les Arts no pot oferir, ja que encara s'hi estan treballant per adaptar els espais a les necessitats de les diferents activitats que s'hi volen fer. La proposta busca anar més enllà de la fotografia amb el mòbil i recuperar l'ús de la càmera tradicional perquè els joves puguin aprofundir i aprendre en aquest àmbit.
5: I aleshores és donar-los aquesta alternativa a utilitzar el mòbil com a eina per fer fotos i no utilitzar el que és una càmera tradicional. I és una mica el que farà aquesta empresa que farà aquest curs. I és donar l'oportunitat de recuperar una mica la fotografia tradicional. Ells mateixos porten la maquinària necessària i se'ls dona eines perquè aquests xavals que els agrada o que els agrada, bueno, que en general que els agrada la fotografia puguin anar més enllà del que pot oferir un mòbil.
4: I aquesta nova proposta conviurà amb l'extraescolar d'art per a infants entre 9 i 12 anys que enguany continua a la Casa de les Arts. Una activitat que ja es va posar en marxa el curs passat, també a partir de la demanda de famílies i els centres educatius i que va tenir molt bona resposta fins al punt que es va generar una llista d'espera.
5: Per tant, l'últim trimestre del curs 25-26 ja van fer un extraescolar d'art, va tenir molt d'èxit. Va haver-hi una llista d'espera important i el que hem decidit com a govern és que l'art ha de seguir sent un extraescolar accessible a tots els infants. Per tant, es farà aquest trimestre, es farà un segon trimestre i un tercer del curs 26-27. Per què? Perquè, primer, perquè hi ha demanda, després perquè va tenir molt bona resposta i perquè veiem que és necessari al municipi.
4: L'extraescolar d'art comença el 3 d'octubre i es continuarà fent els dissabtes al matí de 10 a 12, mentre que la de fotografia començarà l'1 d'octubre i tindrà un total de 12 sessions. El preu de dues activitats és de 60 euros pel conjunt de les sessions i les inscripcions es poden fer fins aquest diumenge 27 de setembre a través del formulari al web de l'Ajuntament. D'aquesta manera, Sant Feliu amplia les propostes educatives vinculades a l'àrea de la creativitat amb activitats pensades tant pels infants com pels joves, volent donar resposta a les demandes i inquietuds de l'alumnat del municipi, però també fomentant l'expressió artística i la creativitat.
3: I canviem de qüestió perquè amb el tancament del quiosc de la plaça de la Divina Pastora, Vic, ara només en queda un, és el de la Rambla del Passeig Andreu Jiménez.
0: Un comerç més que baixa la persiana a Vic. Aquesta vegada li ha tocat el quiosc de la plaça de la Divina Pastora. Fa 5 anys i mig que Maria La València es va fer càrrec de l'establiment juntament amb la seva parella, Gilberto Díaz. Ella gestionava el de la plaça i ell el quiosc de la Rambla del Passeig. Han estat diversos els motius que els han dut a prendre aquesta decisió. Sentim el Gilberto.
6: Los motivos es las muy pocas ventas, han bajado muchísimo. Lo otro también que tenemos problemas con la distribuidora, que juegan con las devoluciones que hacemos. Y mira, llevamos tiempo reclamando las devoluciones y el momento no abona. Ahora el margen de ganancia que deja esto es muy mínimo.
0: Després de molts esforços i intentar aguantar al màxim, el negoci començava a ser insostenible. Ara la parella se centrarà només en el local de la Rambla del Passeig.
6: Seguimos con este punto, a ver hasta cuándo. Esperamos que la gente acuda aquí y que para que no se acabe, ¿no? Que la intención es esa, estar hasta donde más podamos.
0: No ha estat una decisió fàcil per als veïns i les veïnes del barri anar a buscar el diari o comprar cromos ja formava part de la rutina. Era un punt de socialització i de trobada, però els hàbits de consum han evolucionat amb la digitalització.
6: Cada dia la gent compra menys. Los precios de la revista se han subido, los diarios también, los precios se han subido mucho. El internet también, ahora alguien se suscriben para leer los diarios por internet. Todo esto ha bajado mucho la venta.
0: Amb el tancament del quiosc de la Divina Pastora, a Vic només quedarà obert el quiosc del Passeig. La premsa, de fet, s'ha hagut de reinventar i porta els diaris a altres punts de venda no tradicionals, com ara forns, estancs o bars. Un fet que ens fa reflexionar sobre la situació actual de la premsa escrita.
3: Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines s'han organitzat amb l'ajuda de les seves famílies per intentar fer possible el viatge de final de curs, Laia.
4: Segons expliquen els mateixos alumnes, la situació actual de la vaga de professors fa que no tinguin el mateix suport econòmic de l'institut que en altres cursos, i per això han decidit buscar alternatives per aconseguir rebaixar al màxim els costos del viatge. Escoltem a Iker Aguader, alumne de quart d'ESO de l'institut.
7: Doncs fent activitats diverses per poder aconseguir el diners, perquè amb les vagues de professors no tenim aquest suport econòmic de l'institut. Llavors ho hem de fer nosaltres mateixos amb les famílies.
4: Pels alumnes aquest viatge és especialment important perquè representa el final d'una etapa després de 4 anys d'ESO i en molts casos molts més anys compartits des de primària. Per això han començat a preparar diferents activitats perquè el cost del viatge sigui el més baix possible per les famílies. Aquest cap de setmana els trobareu per Sant Feliu, ja que durant la Fira de la Carbassa posaran una paradeta. Escoltem a Judit Coma, també alumna de l'institut.
8: Doncs hem passat fent una llumineta i passar pel poble algunes tardes a vendre números. I també per la Fira de Carbassa tindrà un lloc on podem vendre magdalenes, galetes, pa, de tot, per així recordar molts més diners.
4: I no serà l'única iniciativa. Els alumnes també estan preparant, doncs això, rifes i diferents activitats al llarg del curs per intentar recaptar el màxim de diners possible. A més, han creat un codi QR perquè qualsevol persona que vulgui pugui fer una petita aportació encara que no tingui diners en efectiu.
7: Doncs principalment perquè quan estàs venent alguna cosa, treien l'excusa de no tenen efectiu. Llavors se'ns va acudir aquesta idea perquè tothom pogués aportar qualsevol granet de sorra sense importar si té efectiu o no té.
4: Ara el seu objectiu és continuar sumant activitats i aportacions per aconseguir que el viatge de final de curs sigui possible. Una iniciativa que han posat en marxa els mateixos alumnes per intentar atacar una etapa compartint també l'última gran experiència com a grup.
3: I el Festival Inspira de Ripoll reunirà 5.000 persones a la Devesa del Pla aquest dissabte, Isaac.
9: Com cada any, la Devesa del Pla de Ripoll serà l'espai que acollirà la 7a edició del Festival Inspira, una cita inclusiva i accessible pensada per a famílies i persones amb discapacitat que mescla la música, la cultura i les arts escèniques. El festival, organitzat per la Fundació MAP, ja ha penjat el cartell de tot venut. El recinte s'omplirà amb 5.000 persones que gaudiran d'un cartell de luxe en grups consolidats i propostes inclusives. El primer plat fort dels concerts, que es distribuiran entre l'escenari Talent i Valors, serà a l'hora del vermut amb la Ludwig Band, mentre que a la tarda serà el torn del grup infantil Xiula. El relleu l'agafarà Sopa de Cabra, la mítica banda de rock gironina, mentre que un dels grups del moment, de tiets, seran els que posaran la cirereta al pastís. La música de DJ Zarzeta clourà la gresca. Però el punt diferencial de l'Inspira són les propostes inclusives. Sentim a Laura Caballero, responsable de comunicació de la Fundació MAP.
10: Estan protagonitzats per persones amb discapacitat. Aquest any ens dona companyia des de Sevilla, que és de dansa, amb un espectacle amb molta qualitat. Llavors també tenim una altra aposta pels més petitons, que és el Botó Màgic, que és una companyia per a contes i cançons. Tindrem un espectacle que és un tribut als Esquirols, al grup de folk català dels anys 70, on hi participaran més de 60 persones a dalt de l'escenari. Els de casa nostra, que són la companyia de teatre i ara què, de la Fundació MAC, amb 60 cantaires de la coral de Ripoll i de la coral Viola de Centelles.
9: Les portes obriran a les 10 del matí amb una cercavila de grallers, gegants i diables que començarà a la plaça de l'Ajuntament, mentre que la xaranga Opeta Street Band amenitzarà l'ambient dins del recinte. A l'espai Felicitat hi haurà una desena de food trucks. A l'espai Somnis, els tallers i les activitats infantils adaptades amb inflables, maquillatge o pentinats. I l'espai Calma serà per a persones amb dificultats sensorials o d'integració sensorial i trastorn de l'espectre autista. En matèria d'accessibilitat, introduirà dues novetats principals.
10: Hem aplicat una tecnologia immersiva 360 graus. Persones que tenen una discapacitat molt profunda i que no tenen cap possibilitat de moure's del seu lloc de casa puguin gaudir d'aquest festival. De moment, aquest any fem una prova pilot amb la residència de la Fundació MAP i dues residències de la comarca del Ripollès. Una altra novetat que tenim són els codis Navilens, que són codis similars al QR, però persones amb una discapacitat visual. Això significa que aquests codis, a una distància de 15 metres, poden ser captats per als telèfons mòbils d'aquestes persones i automàticament els hi salta el mòbil o una veu en àudio i els hi va descrivint tot el que van trobant pel festival.
9: També hi haurà zones preferents, motxilles vibratòries o bucle magnètic, entre d'altres.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
11: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
3: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
12: Molt bon dia, per fi som divendres, benvinguts a l'Espai del Temps. Situació meteorològica que no canvia, no tenim cap canvi important, tot el contrari, un anticicló, aquest anticicló molt gran, molt enorme, es situa enmig d'Europa, no es pot moure de moment i la situació serà molt tranquil·la tot el cap de setmana. Les temperatures mínimes avui fins i tot han pujat una mica, només fa fred a zones del Pirineu. Bueno, és que la situació ja no sé gairebé ni què dir, perquè és que estem dintre d'aquest estiu etern que no sembla que es tingui d'acabar mai. S'acabarà, s'acabarà segur, perquè tot s'acaba en aquest món. Però, de moment, aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, una altra vegada, com serà d'estiuenc. Avui, gairebé cap núvol, situació molt tranquil·la, temperatures màximes, moltes, al migdia, al voltant dels 28, 29, poder fins i tot algun 30 graus, es tornant a repetir. Demà dissabte, gairebé cap canvi, les temperatures màximes poden baixar una mica, això sí, poden baixar una mica, i pot haver-hi algun núvol més cap a la zona del Pirineu, però molt poca cosa, cap precipitació. I diumenge, només a última hora de diumenge, sí que els núvols ja poden ser una mica més destacables, zona del Pirineu, la resta no, però encara no tindrem cap precipitació. Els mapes indiquen que la setmana que ve pot ser una mica més moguda, però bueno, jo de moment no me n'enfio, ja el dilluns ja, ja en parlarem, perquè és que a l'hora de veritat els mapes diuen una cosa i després a la veritat passa tot el contrari. Per tant, veurem què passarà la setmana que ve. El que és claríssim és que aquesta setmana serà molt tranquil, gairebé cap incidència meteorològica, unes temperatures encara força altes i el sol serà el gran protagonista. Molt bon cap de setmana. Adéu.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Bon cap de setmana i fins dilluns. Nosaltres ara farem un breu repàs de com estan els transports. Andreu, explica'ns per què, per el que entenc, matí mogudet a les carreteres, oi?
0: Matí mogudet a les carreteres, correcte, Ona. No els trens, per tant...
3: Situació...
0: Tenim una de bona i una de dolenta.
3: Exacte.
0: Tenim un accident a la C25, a l'alçada de Santa Maria d'Oló, que talla un carril en direcció Girona. És a dir, les persones que vinguin des de Manresa cap a Osona, doncs que sàpiguen que es trobaran un carril tallat a causa d'un... que hi ha hagut un accident entre dos camions i això ha provocat que hi hagi aquest carril tallat a l'alçada de Santa Maria d'Oló, a l'eix transversal.
3: No sé si hi ha alguna novetat més pel que fa al tema de les carreteres.
0: No, la resta normalitat.
3: Doncs, Andreu, ens queda un minutet. Podem repassar la portada del 9-9, que com més divendres doncs ha sortit portada. Explica'ns.
0: Doncs mira, avui el titular és, de fet, una notícia que hem comentat avui al Territori 17, el Front Comú dels Ajuntaments de la Vall del Gès per revertir la manca dels metges al CAP. I l'altre tema que destaquen avui portar el 9-9 doncs, va ser la notícia que es va donar ahir, on els Pla Moguda guanyen el Premi Zona 9 en el marc de la Festa Major de Barcelona, a la Mercè, on s'han endut aquest premi, que ja l'havien guanyat altres grups usonencs, com d'en Pere Alboi i el Comboll, Estués, Nyandú i la Llaia, per tant... Es reafirma que el talent musical aquí a la comarca d'Osona continua creixent bé.
3: I comarca de músics comarca i de bon talent musical. A part d'això també, no només els Pla Moguda, sinó que els My Hallies, també un grup osonenc també, ha guanyat el Premi Verkami, és a dir, bueno, podríem dir victòria osonenca al Sona Nou, Andreu, per aquesta edició.
0: Victòria osonenca, correcte.
3: Doncs en res, tendim a l'Ester Rovira aquí a la tertúlia, però abans 3 minuts i tornem. Fins ara.
11: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
13: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
14: Marta, vine'm a buscar, no sé com va el Google Maps.
11: Festa i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Gorra Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
15: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
3: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
15: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
3: Ah, sí? Què té d'especial?
15: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
3: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
15: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
3: I com s'hi pot contactar?
15: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
16: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
17: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
16: Llibres, papereria i regals.
17: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
18: Anuncia't al 9FM.
19: La ràdio de casa.
20: 9-3-889-4949.
18: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
19: La publicitat més eficaç.
0: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
21: Un programa del 9FM en directe tots els divendres de 2:15 a les 4.
0: I també un programa del 9TV.
21: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
0: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
21: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe.
22: El 9FM. El nou so d'Osona.
23: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per la tertúlia. I a la meva esquerra ja tinc aquí a l'Ester Rovira. Bon dia, Ester,
24: bon
3: què tal?
24: Bon dia, molt bé.
3: Doncs bé, ho hem comentat avui al sumari i avui a la tertúlia del Territori 17 posarem sobre la taula un tema doncs, que afecta cada dia més a més persones, és la crisi de l'habitatge, i també, per altra banda, un tema que aquesta setmana ha portat cua arreu del territori, que són els desnonaments. Podríem dir que potser, diguéssim, la punta de l'iceberg o la cirereta al pastís va ser el desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys de Madrid, que la van desnonar aquest dimecres. A partir d'aquí no només ha passat coses a Madrid, perquè aquí, a casa nostra, també ens ha tocat el rebre en aquest sentit, i avui parlarem d'això, Esther. I per obrir aquest tema, et vull llançar una pregunta que a mi em va passar pel cap l'altre dia, i és, realment, tenir un habitatge en propietat o estar de lloguer en un habitatge no et garanteix a tenir-lo per sempre, no?
24: És la prova de, no, del que hem vist aquests dies. Sí que hi ha molta lletra petita, no, en la situació, però el que és cert és que cada dia el problema és més gros, afecta més persones, el preu del lloguer ha estat tan desfassat respecte als sous que tenen les persones que la crisi és majúscula, i en el fons el que acaba marcant la diferència és que tu tinguis una xarxa familiar que et pugui fer suport. És a dir, les persones que acaben trobant un habitatge és per suport, doncs, dels pares, o perquè hereden un pis dels avis, però si no, avui en dia realment és molt difícil que persones joves, principalment, no?, que és qui té més necessitat de trobar-ne, pugui fer-ho, i llavors, doncs, per descomptat, es donen situacions com les que, si vols, ara parlem, però que sí que fan pensar que segurament ara mateix és un dels problemes més greus que hi ha, no?, a Catalunya i a l'estat espanyol, perquè, doncs, això, perquè afecta moltíssimes persones.
3: Clar, jo, per exemple, ara mateix jo no estic ni de lloguer, jo estic vivint amb els meus pares, vull dir, com la majoria de joves, i abans ho parlàvem amb l'Andreu, és que crec que realment potser ara, per mi, independitzar-me ho tinc en ment als 30. Vull dir, ara mateix tinc 24 anys i els meus pares, l'Andreu ja tira més cap amunt, jo tinc 24 anys, els meus pares es van independitzar amb 22 i es van poder comprar una casa, o abans estaven de lloguer. Jo això no ho tinc ni en ment. I parlo per mi, però parlo per al meu grup d'amigues, que tampoc cap es pot permetre ara mateix anar de lloguer, inclús, bueno, i comprar-se una propietat encara molt menys. I això ens fa patir, realment. O sigui, potser era... No és a... Abans potser era com... Bueno, ja m'ho trobaré, però ara realment ho tinc bastant a tocar i pateixes.
24: Bueno, perquè segurament no, a tu el que t'arribava és que això passava a Barcelona, no?
3: Que
24: a Barcelona els preus eren no, totalment descontrolats, que si no comparties pis amb algú, doncs no podies viure. Sí que t'arribava que, no, que hi havia... Que molta gent començava a tenir, doncs, la necessitat, no, havia de marxar obligatòriament, no, cap a altres municipis de l'àrea metropolitana, perquè quan se'ls acabaven els contractes de lloguer i els de renovaven pujava tant que no els podien assumir, però clar, això és un efecte, no, expansiu que ha anat arribant, i ara aquí, doncs, els preus també són doncs molt molt difícils de pagar amb els sous, insisteixo, que hi ha avui en dia, no, que la diferència és molt molt grossa.
3: No sé si has fet seguiment del cas de la Mari Carmen.
24: Una mica sí, tot i que, evidentment, jo he estat més al cas del de Vic, que fa tota la sensació que es va aturar perquè en el mateix moment s'estava produint el de Madrid. És a dir, que segurament si hagués set el dia abans, potser el desnonament de Vic s'hauria acabat produint, no? Perquè doncs, la comitiva judicial ja havia entrat, ja s'havia donat l'ordre a les famílies d'anar buidant el pis. De fet, ja ho estaven fet, ja hi havia operaris per després doncs, col·locar una reixa a la porta perquè no s'hi pogués tornar a entrar en aquest pis. Però com que doncs, això es va produir el mateix dia, el mateix matí, que també a primera hora s'havia entrat al pis de la Mari Carmen a Madrid i que hi havia hagut tanta repercussió doncs, en aquest cas, al migdia hi va haver trucades aquí de la Generalitat i es va aturar doncs, el desnonament. Per tant, és inevitable veure-hi una relació clara entre una cosa i l'altra, no? Perquè ahir també ja va sortir la Generalitat, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, dient que a Catalunya s'evitaven els desnonaments, que hi havia persones vulnerables pel mig, i posava d'exemple el cas de Vic, perquè hi havia menors, tot i que és veritat que ja se sabia abans que hi havia no, menors en aquest pis. De fet, el cas aquest que afecta a Vic són un grup de pisos de protecció oficial que doncs, inicialment els va promoure la Caixa a través de la seva obra social. Per fer aquesta promoció va rebre uns diners públics perquè durant uns anys aquests pisos fossin de protecció oficial. Un cop va acabar aquest període doncs, van passar al mercat lliure, alguns els van vendre, per tant, dels 100 i pocs que hi havien, doncs se'n van vendre una trentena. Amb d'altres es va acordar un lloguer social, perquè allà es va iniciar un moviment demanant que si aquells pisos havien set, doncs, si havia posat diner públic, havien de tenir doncs, més anys aquesta característica, que fossin doncs, de protecció oficial. En alguns casos hi va haver acord, en d'altres no, i a partir d'allà va començar una pilota que s'ha anat fent grossa, no? Perquè doncs, hi va haver gent que ja es va quedar allà aquells pisos sense pagar, reclamant això, poder pagar lloguers socials. Després hi ha d'altres pisos que s'han ocupat pel mig, i per solucionar el problema aquests pisos els va adquirir l'Incasòl. Ara són de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però qui el gestiona és l'Ajuntament de Vic, a través de la seva oficina d'habitatge, i per tant allà s'hi han de col·locar tot de famílies que des de fa temps estan en llista d'espera d'un pis de protecció oficial a la ciutat, perquè compleixen els requisits, no? per poder-hi accedir, però hi ha doncs, això, 11 famílies que estan ocupant pisos i que doncs, han rebut o estan rebent ordres de desnonament.
3: Com el d'aquest dimecres, no?
24: Exacte, no? Però són tot famílies, i per tant, clar, en tots els casos hi ha menors, des de la plataforma de doncs des de la PA, i des de l'Assemblea de l'Habitatge per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, ja fa dies que es va advertir que això eren 11 famílies, que sumaven 60 persones i més de la meitat eren menors. Per tant, ja se sabia que, no, que hi havia menors implicats, i tot i així el procés havia anat fent el seu curs, pas, sí. No? I ningú l'havia aturat. Per tant, això que dic, és inevitable pensar que una cosa va portar a l'altra, no? I que la mobilització tan gran que hi va haver a Madrid per la Mari Carmen va acabar afectant de retruc que, doncs, que aquí també algú s'adonés que, no? Que també hi estava havent una mobilització molt més petita, perquè aquí eren una quinzena de persones, no? D'entitats i socials i moviments que van intentar evitar-lo, però com que el focus va ser molt gros el que es va posar a Madrid, doncs al final aquí també es va acabar aturant.
3: Si no ho he entès malament, Esther, és a dir, aquests pisos que ara mateix l'ocupen 11 famílies, realment aquestes famílies han de marxar per poder entrar altres famílies que sí que compleixen la llista, però que entenc que aquestes 11 famílies que ara mateix estan vivint allà O no estan a la llista o estan a baix, o com funciona això?
24: No, clar, no estan a la llista perquè aquestes persones han ocupat els pisos. Val. Perquè estan en situació d'arrelament, és a dir, Val. Estan en situació administrativa irregular, llavors aquestes persones han ocupat els pisos doncs, segurament perquè no trobaven cap alternativa, no, d'habitatge, d'entrada per això que diem, no, perquè els preus dels pisos són molt alts, després perquè doncs, bueno, per la seva situació administrativa, doncs segurament tampoc no
3: poden accedir a un contracte.
24: No poden fer un contracte, i també pues, perquè hi ha màfies que funcionen a la ciutat, que no, doncs les persones paguen uns diners i els hi donen les claus d'un pis, per tant, que pròpiament és la màfia, no, qui ocupa aquests pisos. És a dir, hi ha moltes situacions diferents, no, però la realitat és que doncs aquestes persones han de marxar d'aquests pisos, i el que es queixen les entitats socials és que l'única alternativa que hi ha són 3 dies d'hostal un cop els...
3: Això t'anava a demanar, quina alternativa tenen? Perquè clar, entenc que tampoc hi ha lloguers socials a part d'aquests del carrer Òmnium, no? O potser hi són, però ja estan...
24: És a dir, a la ciutat de Vic hi ha diverses opcions, però és veritat que el que s'ofereix així d'emergència en casos d'aquests, com si al final els haguessin acabat desnonant, són 3 dies d'hostal. I això és el que es queixaven, no, les entitats, de dir, clar, és que 3 dies no solucionarà res, i això és un cas de sensellarisme, no, de persones que acabaran anant al carrer. Es queixaven doncs, que també aquest any s'ha tancat l'alberg de la ciutat, i que, per tant, cada vegada són menys les alternatives per fer front a aquesta situació. I l'Ajuntament, per la seva banda, que, com dèiem, no és...
3: També et volia demanar què opina l'Ajuntament o com...
24: Exacte, que no és titular, i això ells ho deixen molt clar sempre, que no són titulars dels pisos, els pisos són de la Generalitat, però, evidentment, com que doncs, Vic té aquesta oficina de l'habitatge i, per tant, coneix molt la realitat de la ciutat i quantes persones doncs, realment tenen problemes i necessiten habitatge, la Generalitat deixa que sigui doncs, l'Ajuntament qui ho gestioni. I llavors, doncs, l'Ajuntament el que sempre diuen és que vinguin aquestes persones, intentarem buscar solucions, però no poden estar en aquests pisos perquè... no podem permetre doncs que aquests passin per davant d'altra gent que també els necessita molt, no? I el que sí que també es queixen és que se senten una mica abandonats per la Generalitat, no? Que, doncs que ells són els que ho han de gestionar, però que doncs la Generalitat no els ajuda, no? I llavors també doncs, fan el discurs que la ciutat està col·lapsada, que no pot rebre més persones perquè no hi ha doncs, habitatge, perquè no, les persones que arriben no tenen opcions reals de feina, perquè per la seva situació administrativa doncs no poden accedir a un contracte i per tant tampoc no a un habitatge, i això és un peix que es mossega la cua, mentre que les entitats d'altra banda, per exemple, doncs en el cas aquest concret, es queixaven que doncs, des de l'Ajuntament de Vic es posen moltes traves per fer informes de vulnerabilitat, que són els que després permeten aturar
3: els desnonaments,
24: no? I per exemple, doncs, des del casal Claret, deien això, que justament pel fet que els serveis socials de l'Ajuntament no havien volgut fer un informe de vulnerabilitat a aquesta família, doncs no havien tingut dret ni a una justícia gratuïta, ni a un advocat d'ofici, ni tampoc a poder assistir a la taula d'emergència, no? Per tant, això són dues posicions doncs que ara mateix... Estan molt allunyades,
3: frega.
24: No? Estan allunyades, i veurem com va també la Generalitat, com explica, no, en aquests propers dies aquesta decisió, i si també afectarà la resta de famílies, perquè, com dèiem,
3: clar,
24: són, perquè almenys, són almenys 11 casos que tinguin comptabilitzats les entitats i sindicats de l'habitatge. Un ja es va aturar abans de l'estiu, un altre desnonament que hi havia previst, però ara caldrà veure si la Generalitat decideix fer el mateix amb la resta, si es busquen solucions, què es pacta amb l'Ajuntament, i com doncs acaba solucionant-se, perquè ara mateix això que deia, les posicions són enfrontades, els punts de vista són totalment diferents i això, i l'Ajuntament té una llista d'espera de persones que han d'anar en aquests habitatges, que des de les entitats fa uns dies que van doncs explicar la situació, deien que ja ho entenien, que allà hi havia d'haver-hi altres persones, o sigui, ells demanaven dues coses diferents per als que ja hi eren abans que ho comprés la Generalitat, doncs que es poguessin quedar allà i que se'ls oferissin lloguers que poguessin pagar allà, però que la gent que els ha ocupat després doncs se'ls havia d'ubicar a altres llocs.
3: Clar, reubicar.
24: I aquí és on doncs, l'Ajuntament diu que no té més recursos, no té més capacitat, i fins i tot la regidora d'habitatge deia que la Generalitat sí que en té d'altres, de protecció oficial a altres llocs, i que perquè no agafa aquestes 11 famílies i les reubica en altres municipis.
3: Arreu
24: sí que té,
3: Osona o més...
24: O de Catalunya, exacte, o fins i tot de l'Estat espanyol, que hi ha molts altres llocs que sí que hi ha molt habitatge de protecció oficial buit i que, en canvi, doncs, a la ciutat de Vic no. Això que dèiem, és un problema gravíssim que afecta a tots els pobles i ciutats, no? I que doncs, cada vegada segurament anirà a més, perquè aquestes situacions es produeixen cada dia,
3: sí, sí.
24: No? O més, fins i tot més d'un al dia, no? I és veritat que aquesta vegada...
3: A Barcelona,
24: vegada...
3: sobretot, vull dir, cada dia hi ha desnonaments. Exacte. O s'aturen desnonaments.
24: Exactament. És veritat que pel fet que hagi afectat a una dona de 87 anys que portava 71 anys vivint en aquell pis, doncs segurament ha tingut molt més ressò, no? També per les seves circumstàncies, perquè tenia problemes de mobilitat, perquè doncs això, tota la vida havia pagat el pis, i en aquest cas era un tema de subrogació d'un, sí, no? d'un lloguer de renda antiga, doncs que era molt baix, però el que se li demanava avui en dia doncs era molt superior a...
3: 175% més,
24: no?
3: O...
24: A la pensió que ella tenia, i que per tant és absolutament impossible, no? De pagar, però això ja et demostra, no?, que el problema és molt gros quan algú, amb tots els seus ingressos,
3: sí,
24: no?,
3: sí,
24: com en aquest cas, amb tots els seus ingressos d'una pensió, no pot pagar-se un habitatge. Per tant, és la prova que, no?, que el problema és de dimensions molt, molt grosses. Mm.
3: Doncs, Esther, moltes gràcies per fer-nos aquest petit anàlisi de la crisi de l'habitatge i sobretot posar el focus aquí a la nostra comarca d'Osona. Suposo que al llarg d'aquest curs seguirem veient com evoluciona aquest tema, perquè no crec que sigui el primer dia i l'últim que parlem sobre
24: Segur
3: la crisi
24: no.
3: de l'habitatge.
24: Exacte.
3: Esther Rovira, moltes gràcies per el Territori 17, per estar aquí.
24: Que vagi molt bé.
3: Gràcies, Esther.
24: Adéu.
3: Adéu, gràcies.

0: Jaume Espuny, bon divendres. Com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: També, molt bé, aquí un dia més.
1: Exacte.
0: Jaume, avui ens portes una banda sonora, en aquest cas, d'una pel·lícula que ja havia nascut. És el primer cop que potser el Territori 17 em portes música després d'haver nascut.
1: La pel·lícula és... és Once, és del 2007. Una pel·lícula irlandesa de baix pressupost, però encantadora, que a mi m'agrada molt. I està musicada i interpretada per el cantautor irlandès Glenn Hansard, no el coneixem aquí, pràcticament, i la pianista txeca Markéta Irglová, costa una mica, que en aquells moments eren parella, ells dos. Mm-hmm. Ella era molt jove, tenia 18 anys aquí. I el motiu pel qual m'he recordat és molt dolent, perquè Glenn Hansard va morir aquest estiu en un accident de moto a Dublín, 56 anys.
0: Ostres!
1: A Dublín, que és on va néixer i on ha viscut sempre, a Dublín. No? Va ser molt greu. Aquesta pel·lícula, Once, a més, que poc pressupost i tot això, però va guanyar l'Oscar a la millor, cançó, perdó. A la millor cançó, i ara ja és normal, que es titula la cançó, un moment, Falling Slowly, caient lentament, slowly, més o menys.
0: Slowly.
1: Composta i cantada per ells dos, que ara la sentirem.
0: Perfecte, doncs endavant.

0: M'agrada molt aquesta cançó, eh? Doncs
1: va guanyar l'Òscar. Per això va guanyar l'Òscar.
0: Ben merescuda, la veritat.
1: Cert, per cert, va pujar ell a recollir-lo i a fer el discurs. I després me'n recordar que la CUP també era compositora, la noia.
0: Ostres!
1: I després van fer pujar. Aquesta cançó la canten, la pel·lícula, en una botiga d'instruments. Mm. Ella la guitarra i ella el piano. A la pel·lícula, l'argument, en Glenn Hansard és un músic de carrer, d'aquests amb un barret perquè posis monedes i amb una guitarra i va cantant. També arregla aspiradores, treballa amb un que arregla aspiradores. I ella és una immigrant txeca que ven flors, viu amb els pares allà a Dublín, té dos fills, ell no ho sap al principi això,
0: val.
1: I té un marit, però que el marit no hi és, perquè encara és a Txèquia, exactament, però hi ha d'anar, no?, una o l'altra. I, bueno, ells dos més o menys s'enamoren, però l'amor és impossible, aquest cas, es veu que és impossible, i al fons de la pel·lícula és tristot, no? I ara sentirem la Marqueta, que va caminant, se'n va cap a casa, trista, de nit, allà per carrers de Dublín, i canta aquesta cançó, que es diu... Sempre ho perd... Ah, If You Want Me...

0: molt maca també, la Mariqueta.
1: Sí. Sí. No, no, és... a mi m'agrada molt, vaja.
0: No sé si saps qui és la Billie Eilish. Et sona?
1: Eh?
0: La Billie Eilish.
1: Sí.
0: Doncs m'ha recordat una miqueta com amb el seu timbre de veu, o sigui,
1: ah,
0: com...
1: Vale, ja, però sí.
0: Bueno, no gaire, però sí, una
1: no, no sé ben bé, ella toca el piano i també canta una mica, no? Però tampoc, que se tingui molt èxit. Bueno, ja heu dit que era poc conegut aquí, el Glenn Hansard. Primer va, era el líder d'un grup irlandès que es deia The Frames. Bon grup, molt, de molt èxit a Irlanda, però aquí no gaire conegut. Però, i es van separar. Precisament el director i guionista de la pel·lícula és el que era baixista del grup.
0: Tot queda a casa aquí, eh, doncs.
1: I ha fet dues més pel·lícules, i n'hi ha dues que m'agraden molt també, Begin Again i Vicky Street. Sempre hi ha música, eh?
0: Sempre. Home, al final és baixista.
1: I ara podem sentir el Glenn Hansard cantant... cantant en directe allà amb la guitarra acústica, allà al carrer també, a veure si li donen alguna moneda.
0: Sí.
1: Hi ha un passa per allà un drogadicte i li roba el bolso.
0: Ostres.
1: El barret, vull dir, però bueno.
0: Ja, home, ensenyem la portada, si vols, aquella càmera d'allà.
1: Sí.
0: Perquè veu... així veiem els dos protagonistes, sí, entenc.
1: Sí, el Glenn i la Marqueta.
0: Perfecte.
1: Doncs escoltem aquesta cançó, Saying the Nove, com més o menys vol dir, digue-m'ho ara.
0: Digue-m'ho ara.
1: I s'anima molt, eh?

0: Jaume, ens acomiadem aquí
1: sí.
0: de la secció també del Territori 17 d'avui i recordar que hi tornem dilluns, com sempre, a les 9 del matí. Jaume, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I també tots els que ens estiguin escoltant, que vagi molt bé.
1: Molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: El 9FM. Actualitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest Casa Nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el nihab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Servira, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
3: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
2: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Hi ha fires que es visiten i fires que es viuen. Aquest octubre, Calldetenes torna a omplir-se de sabors, colors i experiències. Descobreix els millors productes de proximitat, artesania, comerç local, activitats per tota la família i una trobada de cotxes clàssics que no et deixarà indiferent. Un dia per passejar, tastar, compartir i gaudir de l'essència del nostre poble. Participa al concurs de melmelades, vine a ballar sardanes, sorprèn-te amb les pintures en viu, descobreix els artesans i les seves creacions innovadores, gaudeix d'un bon àpat amb productes gastronòmics locals, concerts i moltes activitats més. Fira de la Mercè de Calldetenes, la Fira del Comerç i la Bona Teca. No t'ho perdis i esperem el proper 3 d'octubre.

0: l'InfoPodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'InfoPodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: La sisena hora.
0: L'InfoPodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
2: Comencem un nou
0: InfoPodcast. Miquel Giol i Eudald Puig.
3: El 9FM. La música...

0: El 9FM, 92.8.
1: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
2: Un programa del 9FM en directe tots els divendres de 2:15 a les 4.
1: I també un programa del 9TV.
2: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
1: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
2: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo.
0: El 9FM, la música de la teva.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Nova temporada, noves cares i un equip que il·lusiona molt, molt i molt. 8 partits de temporada, gols sense parar, tot victòries i jugadors en un estat de forma increïble. Avui en parlarem moltíssim i ho repassarem tot, com ha anat el mercat d'estiu, les sensacions, els rivals del Barça i parlarem del calendari que li ve al Barça després de l'aturada de seleccions i de les seccions. Però avui comencem una temporada amb una gran notícia pels culers de Sant Feliu. Si tot va bé i toquem fusta, torna la penya. Per tant, aquí tenim part dels integrants que faran possible la tornada de la penya a Sant Feliu i estem encantats que col·laborin amb nosaltres aquest any. Culers, benvinguts al Parlem del Barça.

0: Bona tarda, Pep, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Nova temporada, aquí dins ho tenim més ple que mai, s'ha de dir, fa goig. Fa goig. No sé què et sembla, a veure, la notícia de la tornada de la penya sempre és positiva, tenir un lloc, escolta, on ens podem reunir els culers de Sant Feliu per veure el Barça en companyia, sense que altra gent d'altres equips molesti, i poder-ho compartir plegats, i el Barça aquesta temporada que sembla que fa goig, per tant, un punt increïble per tornar a començar.
1: Sí, bona nit a tothom. Molt content de tornar-te a veure, de tornar a veure el Néstor, i una salutació també al Xavi, que segurament vindrà la setmana vinent. M'agrada molt fer ràdio amb vosaltres, com sempre dic. I sí, sí, molt content, l'estudi fa goig.
0: Oh, mare de Déu, mai l'havíem tingut així, eh?
1: No, mai havia estat tan bé com ara. A més, coneixem a tothom, són amics de la ràdio, amics personals, amics del poble, de tota la vida. Per tant, perfecte. I el Barça, com deies, ha començat com un tiro. Jo avui no parlaré gaire, veig que hi ha molta gent. Ha començat com un tiro, però només dos peros.
0: Ai, que... ja comencem.
1: No.
0: Minut 3.
1: No. Llàstima que és massa d'hora en el calendari, que hem començat aquesta arrencada massa d'hora. I que quin mal que fa aquesta parada ara de seleccions, sí, aquí al mig. Que això és terrible. Perquè toco fusta, com has dit abans, toco fusta, però de tants que tenim a fora, que no hi hagi cap, serà un miracle. Serà un miracle.
0: Sí, sí. Serà un miracle. Després parlarem de la part esportiva del Barça, perquè... que hem començat a veure com un tiro, això sí.
1: I després, sí, ha estat un gran estiu. I amb el Néstor segurament discutirem, però a mi em faltava la
0: guindeta.
1: Com sempre, que discutim molt. A mi em falta la guindeta del pastís, que era un jugador que a mi m'agrada molt i que no ha vingut. Però bueno, ja discutirem,
0: sí.
1: Si era necessari, si no, amb tanta gent.
0: Exacte.
1: Que aquí, aviam si era necessari.
0: Segur que
1: no.
0: Hi haurà opinions de...
1: Molta gent m'ha sabut que així m'ha dit que no.
0: Hi haurà opinions de tots colors.
1: Exacte.
0: I he de dir que amb l'arrencada de Rafinha la balança s'ha...
1: No, jo no ho pensava, o sigui que... de cap de les maneres.
2: I és una frase que m'encanta, que és: jo tenia raó.
1: Sí, sí.
0: Bona tarda, Néstor.
1: Bona tarda.
2: Que començo la temporada. Exacte. Amb aquesta magnífica frase.
0: Això.
2: Jo tenia raó. Teníem el nou a casa i no necessitàvem el senyor Juan Álvarez, que se'l poden quedar, no? I m'agrada que no hagis perdut aquest esperit tribunero que et caracteritza, que m'encanta, que fa flaire fins aquí.
1: I després volia parlar de no sé per què, amb tot això d'estiu, aquesta gran animadversió que ens té l'Atlètic de Madrid, que no sé d'on...
0: Sí.
1: Perquè tots els clubs parlen amb els jugadors, és que no sé què s'han inventat, que no sé què... Que no
0: és l'objectiu fàcil, el Barça també, i s'aprofita.
1: Ens ataquen tots. També el de l'estelada que ha passat el Xic és molt greu.
0: Sí,
1: també,
0: home,
1: jo crec que és una cosa molt greu. I poder que comencem a fotre els punts sobre les is i que ens comencem a emprenyar una mica els culers, perquè ens ataquen de totes bandes, com sempre, i ara que guanyem, és que els hi cou molt, els hi cou molt. I aquest equip fa molt bona pinta, encara els hi cou més.
0: Ara, després de la tornada de seleccions, veurem realment l'equip com està, perquè el calendari que ve és dur.
1: I molt important...

0: Jo mateix vaig participar, que vam ser molt actius, no? I després això es va anar perdent, no? Sí. D'alguna manera. Bueno, d'alguna manera no, es va anar perdent del tot. A mi el que m'agrada, aquesta música que heu sentit, que és el Barcelonista, que és de l'any 1925-24, de les Noces de Plata, per si no ho sabíeu, l'origen, la segona part, el Dueñas, Martí Filosia, Reixac, jo tots aquests els hi vi jugar. Imagineu ja si sóc gran, no? I tots vosaltres que sou molt jovenets, pues igual ni els heu vist. Tu quasi, cala, però que no els heu vist, jo els he vist jugar. I tinc moltes anècdotes, l'Ignasi sap que sóc dona anècdotes, que m'agrada molt la història del Barça, que em preparo molt els temes avui. Avui teniu que parlar vosaltres, però jo m'havia preparat nada menys el pla del Barça amb el nou Palau Blaugrana, les novetats que hi ha del nou camp... I l'assemblea de compromissaris, que ens semblen uns temes fantàstics i meravellosos, sí, sí. Que a part de que som els millors i juguem molt bé a futbol i les noies van com a fletxes i tenim 11 senyors nous que juguen a bàsquet i la secció de handball és la millor i el hockey, sort que hi ha la secció de Barça, si no, no se la miraria ningú, igual que el futbol sala, resulta que tenim temes també molt importants pel futur i present del club.
1: Sí, sí.
0: No?
2: I el sobrecost de l'obra que s'està disparant però a nivells... Tu deus tenir més apuntat que jo,
0: sí, jo
2: però a nivell estratosfèric.
0: Sabeu que sóc un pobre jubilat que només sap que escriure i estudiar coses i tal, pues resulta que, clar, hi ha temes que s'han de tindre en compte, no? Hi ha unes millores del nou camp que han augmentat molt els costos. Una construcció de pàrquings a la zona lateral, incrementar els assientos VIPs en 9.400. Per què es fa això? Perquè necessitem entrada de calés. L'angle s'ha canviat l'angle d'inclinació de la tercera graderia, sí. Això val molts calés, i intervencions a la segona graderia, teníem previstes 800 extres i són 3.200 reals, vull dir, clar, tot això
1: s'allargarà.
0: Per això es van demanar els 300 milions
2: extres. Ah, de fet, l'assemblea s'ha demanat 400 milions.
0: Que ha estat aprovada. No?
1: Parlant del Camp Nou, és oficial que serà la seu de la final de la Champions d'aquí dues temporades, per tant, això estaria bé. El Barça, home, juga una final de Champions a casa seva.
2: I no sé si és veritat, o ens beneficia, ens perjudica, bueno, a gent li agradarà, a gent que no, el Jordi Basté diu cada matí que la final del Mundial està entre el Camp Nou i Casablanca. Cada dia ho diu.
1: Bueno,
2: no sé si és veritat.
1: Com a repercussió mediàtica està bé, sabem el que implica.
0: Tot això està de fàbula, ens fa estar en el planeta Tierra, ens posen en el mapa, ens donarà calés o no, que no ho sé. Jo sóc molt crematístic, penya? Vull dir que jo vaig a la pela perquè hem de salvar el club com sigui. Se salva a base d'euros, no a base de cridar a la grada. Oi, som els... No, tenim de mirar les comptes, no? Tot això està molt bé, però jo el que vull és que es compleixin els plaços.
2: No, clar.
0: Vull que el gener del 28, tots estiguem sentats, els que tinguem assento ben assentats i coberts, ben coberts.
2: Jo això vaig pelut, eh?
0: I si tenim de tornar en el Lluís Companys, que sigui d'una manera elegant i organitzada.
2: Oh, però tornar i tornarem segur, jo crec, eh?
0: Seguríssim.
1: Sí, sí, ja està confirmat.
0: Seguríssim.
1: A veure, que si no se'ns allargarà. Tenim per aquí el Jofre, el Fran, el Cala i el Litus. La tornada de la penya. M'agradaria... qui vulgui, que m'expliquessi una miqueta com va sorgir la idea. Com va sorgir la idea, quan vau començar a parlar de la idea, com, el motiu... Explica-ho una miqueta.
3: Bueno, doncs, amb el Jofre ja fa potser una temporada...
0: Tu ets el...?
3: El Fran. Bona tarda. La temporada passada ja ho parlaven, mirant el partit un dia els dic, hem d'obrir una penya, i amb el Cal també ho havíem parlat. I al final, bueno, anar parlant, anar mirant, aviam què fem, què costa, quins requisits en demanen, i anar xerrant, anar mirant, i al final ara ens trobem en el moment de que, ostres, ja comença. Ja comencem a fer papers...
1: Us heu posat en contacte amb el club, ens heu comentat abans.
3: Sí, sí, sí. Ens hem posat en contacte amb el club, i des del club estan contents. Deien que feia molt de temps que no sabien res de Sant Feliu.
4: Que ens trobaven a faltar.
3: Sí. I, bueno, de fet, amb una de les persones d'allà del Departament de Penyes, bueno, li va fer especial il·lusió perquè estiuejava de jove a Sant Feliu de Codines. I dius, bueno, mira, saps com maco. I res.
1: De moment, sou els de la idea, sou tots aquí, si no estic més o menys, no? Tots aquí.
3: I algun altre més.
1: Vosaltres quatre. Heu contactat amb moltes persones que estiguin disposades a venir a la penya, perquè és una idea que, clar, quan es va tancar al final, sabia greu perquè tots havíem anat alguna vegada a la penya que estava plena a vessar i al final veure com un projecte

0: projecte així s'acabava, sap greu, i per això, abans de començar-la, si heu contactat amb gent de Sant Feliu, de qui estaria disposat a venir, si creieu que estaria plena, quina és la idea que teniu de penya?
1: De moment, tenim un grup de WhatsApp que hem anat fent de parlar amb la gent. Tu vols venir? Sí, sí, m'encanta la idea, vine, o sigui, vull venir, vull ajudar, vull, em comprometo a ser-hi. I és això, és anar parlant amb la gent del poble i trobar-te un...
0: Quina sensació teniu?
1: De revolució. De gent del poble. Sí. De revolució. De dir, total, ostres, ens faltava...
0: Que hi ha ganes de...
1: Sí, sí, sí.
2: Ens van parant, pregunten, s'interessen. Sí, sí. Van fer un Instagram, també.
1: Tu trobes una persona, tu, que estem mirant d'obrir la penya. Va, jo us ajudaré, us animaré, el que sigui, saps?
0: Sí.
3: Jo tinc, bueno, soc el Litus, si sí, em coneixeu, que com ha dit el Néstor abans, jo els meus pares havien portat la penya al Barça quan hi havia el Romano i companyia, sí. Jo anava allà, com ell havia dit, jo havia anat amb els carnets del Miquel Romano, m'havia portat ell i jo de petit.
4: Una gran persona.
3: Una gran persona, i tant.
4: Que sí, Tinc un gran record.
3: I havia també ja a veure partits al Barça, gràcies a ell. O sigui, el primer que vaig anar al Camp Nou va ser gràcies al Miquel Romano. I quan m'ho van dir el Jofre i companyia, hòstia, com volem tornar a obrir la penya al Barça i tal, doncs jo vaig dir, hòstia, doncs tot el que pugui ajudaré perquè Sant Feliu necessita una penya al Barça. Perquè ara els meus amics, per exemple, diuen, on anem a veure el Barça? O tens el cas del el Movistar, un catxarro d'aquests, o no pots. El Macià, per exemple, que anava sempre a la penya al Barça, diu, doncs jo vindria cada partit, em faré soci. Tinc diversos amics que es farien socis. Però no només per veure el Barça masculí, per venir a veure el Barça masculí, el femení...
0: Seccions.
3: El handball, el bàsquet, tot. Ja sé que el Pep és antiseccions, ho dic perquè m'ho ha dit moltes vegades i ho ha posat al Facebook, per molt que digui que no, però que el Barça no és només el masculí. Ja, té molta, ja sé que és el que dona més calés, però que hi ha molt suport. I ara amb el femení que hi ha les noies a darrere, hi ha molt boom i... No dic que obriríem la penya, però ho hem de gestionar perquè la gent vingui.
1: I tenim la sort aquí a Sant Feliu que hi ha gent jove, que és malalta del Barça. Són malalts al cap. O sigui, pensen en el Barça, estimen el Barça, tot amb el Barça. I arreplegar aquesta gent jove...
4: Sí, tinc una casa de malalt.
0: Mira el futbol en companyia, també, perquè companyia. És això, haver de mirar-lo sol a casa o haver-te'l muntat tu a casa, que pots portar tres amics, quatre amics, no és el mateix. I la sensació que hi havia a la penya d'abans, el que recordo...
5: De sempre, bueno, de quan hem arribat aquí a Sant Feliu, que el meu pare també sempre ha estat allà bolcat amb la penya, he anat a veure molts partits, he pogut anar a Roma gràcies a la penya.
0: Jo vaig anar a Berlín també gràcies a les entrades de la penya, clar.
5: Llavors, veure un partit amb... Bueno, quan perdem ens abracem tots i quan guanyes poder gaudir amb una penya plena... Clar. No té...
0: Amb culers de totes les visions, també, al final. El típic tribunero, com el que tenim a la Gàbia, però també el típic que sempre està...
1: Avui perdem.
0: Clar, exacte. O hem marcat massa d'hora, ja es diu això, però que també està bé, escolta, tenir un espai on poder compartir també el sentiment barcelonista entre tots.
6: I hi ha partits aquests grans que...
0: És maco viure en companyia.
6: Però jo estic d'acord amb el Litus, que ara el Barça és molt més... en sèrio, no és només el futbol masculí, vull dir... I també és maco veure una final de handball o un partit de Final Four de bàsquet amb gent...
1: Ja està fent de tribuner.
0: Final Four al bàsquet, cuidado, costa,
4: fa molts anys, que és multisecció.
6: Però a mi m'agraden tots els esports.
4: Secció de bàsquet fa 100 anys aquest any, vull dir que fa anys...
6: 100?
4: Sí, fa anys, que estem, diguéssim, sent multisectoriales, d'alguna manera.
3: És que tenim 12 o 13 seccions molt importants,
4: No, nosaltres som el... I ho sabeu.
0: És el club poliesportiu que mou Catalunya, realment.
4: Que té més copes d'Europa.
3: Sí, 50.
4: D'esports de debò. Perdoneu l'expressió. Clar, ens guanya el CSK de Moscú perquè té patinatge artístic per parejas, patinatge femenino, patinatge masculino. Clar, jo dic de...
3: Els quatre esports grans.
4: Handball,
5: esports en equip.
0: Futbol sala, futbol.
4: Bueno, doncs sí, tenim 50 títols, cosa que... No ho pot dir ningú i ja està, sí. I aquí estem, no?
5: I els que tenim són lluitats, perquè n'hauríem de tenir més, però són lluitats tots.
4: Això, diguéssim que la duda ofende, és com l'Emili, no? Valor se le supone, no? Mm. Pues, clar, evidentment, no? Els nostres títols sempre són més suats que altres clubs. Però, bueno, millor per nosaltres, no?
0: Sí. Jo també tinc aquesta sensació que deia el Jofre de... el jovent que vol anar al Barça, que ara jo també, escolta, últimament, molts amics, de, escolta, on hem de mirar el Barça? Acabem anant a casa meva, a casa d'algú per mirar-ho.
6: Sí, és veritat.
0: Si pot omplir també de gent jove, també al final, escolta, és algo que és té, molt, té, és té, molt positiu. Joc, té,
1: vida, no, sí. no sé si farem foc nou o foc de línia, però ho acabarem cremant tot. O sigui, serà la revolució del poble.
3: Sembla el meu correfoc, però gran, no?
4: Espero que hi hagi 100%. Una secció de gent assenyada,
0: sí,
4: que va mamar els anys 70 i 60 aguantant la bandera, clar, que no, diguéssim, no tenim aquelles explosions clar, tan clar, característiques clar. Del jovent.
5: Però, bueno, jovent que estigui pel Barça sempre n'hi ha hagut.
0: Sí.
5: Jo he sigut un nen petit, el meu clar, pare era àrbitre i em portava al Camp Nou des de... Jo he vist jugar a Maradona, he vist a Schuster, a tota aquesta penya de Moratalla, Rojo, Calderé, Clos...
3: Vaya.
5: Jo era un nen boig pel Barça.
0: Sí, sí.
3: L'Urruti t'estimo.
5: L'Urruti t'estimo, el meu ídol.
0: Si tot va bé, quan creieu que podria estar la penya disponible o no? Quan creieu que començaria? On ja seria potser tirar...
2: On tirar ja molt. Demanar massa de moment. Però i una data en concret no podríem donar, perquè ja des del Departament de Penyes diuen que és un procés lent i hi ha molta documentació que emplenar.
3: Bueno, des d'aquí demanem que si algú té un local disponible, s'equipa...
0: A Sant Feliu, aquí.
3: A Sant Feliu, evidentment, a clar. Sant Feliu, pues que parli amb nosaltres. Perquè, clar, sí, sí. El local és el més important de tot.
0: Teniu el compte d'Instagram, per tant, si algú vol posar en contacte amb vosaltres. Sí. Que va com un tiro, de fet.
5: Va com un escolta, tiro sol,
0: no sé quants seguidors teníeu, però... 500 seguidors.
5: O por
0: I ahí. Quan fa que el veu obrir? No fa tant?
1: Dues setmanes?
2: No tant.
1: Una setmana. Una setmana. Abans de Festa Major.
0: Clar.
5: Sí, jo crec que abans de Festa Major.
0: En una setmana.
1: Sí, sí.
0: Per això, per tant, sí.
6: 538.
0: 538 seguidors.
4: Buscareu els socis de Sant Feliu, els socis del Barça, perquè s'animin...
3: A... Bueno, jo crec que el primer que hauríem de començar també és buscar els antics socis que hi havia fins ara.
4: No, els socis del Barça.
3: Bueno, els socis del Barça, sí.
1: Sí.
3: De...
4: Els antics socis de la penya, molts
3: bueno,
4: no hi són.
3: De la penya i de, que siguin socis del club, perquè també és un dels requisits, t'ho pot explicar el Fran, sí, que ens demana al Barça.
0: Un mínim de socis que siguin socis.
4: Sí, aquest és el gran problema que hi ha. Que aleshores et demanen un requisit. Evidentment,
3: crec que era un 25%.
4: El president ha de ser soci.
1: Jo fins ara era simpatitzant. Ja, mai m'havia fet soci.
0: Uh-huh.
1: Tenia els carnets de la meva família, per tant no em calia fer soci. Ara estem parlant d'una cosa que anem en sèrio, tots tres, i tots tres ens hem fet socis.
5: Sí.
1: I el Litus, em sembla, oi?
3: Jo encara no, però me'n faré. Sí, sí. Ho vaig ser uns anys, eh? Però,
5: jo ho he estat 14 anys, me'n vaig, me'n vaig desfer el 2017 per el que va passar amb el partit de les Palmes i me n'he tornat a fer perquè potser aquella junta no em representava però el Barça mai ha deixat d'estar latent dintre meu. Vull dir, és que no puc anar en contra dels meus colors.
4: És una penalització. Jo he sigut molts anys soci sense seient, no? Molts. I ara ho soc amb seient perquè va haver... diguéssim, el tema del Lluís Companys. Explico aquesta petita intimitat i meva, no? Ja som 151.787 socis el juny passat.
1: Ara 156.000.
4: Vull dir que...
0: Quan les eleccions, sí, sí.
4: Ostres, és un club amb molta força i que la gent, evidentment, es fa soci per vocació, per després poder opinar.
5: Sí.
4: És molt important, perdoneu, ara no us foto aquí la xarla de l'abuelo, però és molt important que gent com vosaltres, que penseu diferent a mi, tingueu accés, probablement, tingueu accés a votar, tingueu accés a les decisions del club, tingueu accés a el que diuen les assemblees de compromissaris.
5: Aquí està més difícil.
4: És molt difícil, sí, això. Però... ostres, jo no vull renunciar a la gent en...
0: Al final el Barça és això, també.
4: El Barça és molt plural, no? Sí. No deixeu de ser socis. No. Un esforç de pagar el carnet.
5: Hi ha de ser més dinàmic i tothom ha de tenir... Com tot evoluciona, doncs el jovent ha de tenir la seva veu.
4: No, i tenim de tindre crítica constructiva, naturalment, perquè per dir la porta, no sé què, doncs, escolta, queda't a casa teva. Almenys reacciona i escriu i dius això va bé i això va malament, això no m'agrada i això no m'agrada, no? Però suposo que una penya com la que voleu formar serà capaç de fer.
0: Sí. No? Esperem a veure si pot estar disponible la penya aquesta temporada. A veure, estaria bé. Encara que siguin que és lent... Esperem.
1: Vam comentar, perquè ens vam reunir amb el Miquel Palau, aviam què podíem fer, què ens deixava.
4: És perico, eh?
1: És molt perico.
4: Ah, vale.
1: De fet, em va dir...
3: Però va dir que faria soci, eh?
1: Estic molt content que vinguis a obrir la penya de l'Espanyol, em va dir.
4: El que fa la política. Bueno, deixem-ho.
1: Total, algun partit al Cívic potser caurà abans de no ser res.
0: Clar.
1: O sigui, per fer coure l'olla...
0: A baix, eh?
1: allà on ens deixin.
4: Ja
1: seria l'hòstia.
0: Buscar un espai, no? Buscar espai.
4: Ja s'havia fet a les penyes anteriors, en els Barça-Madrid.
3: Sí, sí, correcte. Sí.
0: Jo me'n recordo veure...
4: una macropantalla.
0: Jo me'n recordo veure una semifinal Milan-Barça, el primer partit que recordo veure jo de... un dels primers partits de Champions important, el gol de Juli, a San Siro, el vaig veure al Centre Cívic, amb moltíssima gent, jo recordo la sala plena.
5: Jo un Barça-Madrid i algun partit de Champions també n'havien fet, amb el Pae,
4: sí, sí, havien fet una moguda allà impressionant.
1: Doncs la intenció és aquesta, és fer com amics del Barça, però per començar a moure la gent.
5: Clar, per
1: agafar socis, per agafar... perquè la gent s'acostumi a venir, una mica de tot, per començar a coure l'ambient.
4: I tingueu present el tema de la financiació, eh? I el temps.
1: Sí,
4: i qui s'hi dedicarà, i qui no s'hi dedicarà, i els horaris.
5: Correcte.
4: I això no diu res, però a mi em sembla superimportant.
3: No, però...
0: al final és el que va, una mica el que va provocar el final de la penya en el seu primer moment, no? Que al final ningú va voler seguir tampoc com a junta... es va veure que estava tot una miqueta mort, per tant, això s'ha de tenir molt en compte.
5: En aquest sentit, ara tot és una mica embrionari perquè hem començat, doncs, això, 4 o 5 col·legues amb una idea, hem parlat amb el club, hem fet les primeres passes, estem esperant, ja tenim una mica de gent amb un grup, ens hem de començar a reunir tots per veure com fem, i és això, no podem ser 2, 3, ha de ser un munt de gent que apoyi, que doni suport i...
4: Però tu fes un pla de negoci, creu-me.
5: Sí, no,
4: perquè,
5: totalment.
4: Per exemple, una persona com a mi, tot el que has dit és collonut, però és fer volar coloms.
5: No,
4: ara
5: abans...
4: explica'm com traurem la pasta, com anirem, com pagarem el lloguer, com pagarem les begudes, com pagarem això, com pagarem la pantalla, com pagarem el Movistar... M'ho
5: abans
4: expliques,
5: de fer...
4: O potser jo també te dic idees, no?
5: Ah, oh, s'accepten.
4: I començarem a convèncer gent que potser us mira amb una mica de recel, no?
3: Home, que totes...
4: Permeteu-me que sigui l'abogat del diable que ho acostumo.
3: No, però és que totes les idees són bones, i si algú vol venir i ens vol aportar idees de fer coses...
5: Però està clar que abans de fer el primer pas... ens hem sentat i hem pensat
4: que sí,
5: com ho podem fer.
4: Té molt valor.
5: Això és molt car, el Movistar és molt car, el lloguer és molt car. Bueno, què podríem fer? Bueno, tenim converses, tenim...
0: Buscar alternatives, no?
5: Hem buscat alternatives, bueno, ens hem tirat a la piscina perquè volem una penya aquí i ens en sortirem.
1: I si el primer partit dius, fem botifarres, pues si guanyem 600 euros, ja són els primers 600 euros que tenim... per començar a arrencar-ho tot.
4: Home,
1: que després fem loteries. Loteria de Sant Jordi.
0: El que sigui, clar.
4: Això, evidentment, però... no sé si m'hi ha explicat o he sigut massa vehement, que no és el meu estil, però no és la meva intenció, no? Però sí, intento ser de tocar de peus a terra. Jo sé com... desafortunadament com es mou aquest món, i sempre es mou de la mateixa manera. Vull dir, podem tindre molts bons sentiments...
3: Però si no hi ha calés...
4: Però si no hi ha calés, la Creu Roja no funciona. Ja us ho dic, i és la ONG més important del món. Si no hi ha calés darrere, que posen els governs, etc, no funciona.
3: Bueno, el Pep segur que va a una casa que no la fa servir, podem anar a veure partits.
0: Abans heu comentat que...
6: Sí, tots són calés, exacte. Si sí, pagueu molt, doncs... Pues...
5: Ja en parlarem, llavors.
0: Abans de començar el programa, que el Barça no respectava, entre cometes, l'antiguitat de l'anterior penya, que això vulguis o no sap greu, perquè la penya es va fundar l'any...
5: 76. Fa 50
0: anys. Fa 50 anys.
1: És igual que la de Caldes, que fa 50 anys aquest any.
5: Suposo que una miqueta deu ser pel tema de l'antiguitat, que si tu... de l'antiguitat. Si ara refundem la penya, és la mateixa i té la mateixa antiguitat, només fer-te soci tu pots anar a comprar entrades. I el Barça el que no vol és això, perquè tu has de ser com a mínim 6 mesos d'antiguitat d'una penya per poder accedir a comprar entrades. Suposo per no tenir aquest merder, diuen, ei, no podem. Estic d'acord amb el Néstor que podem anar allà, trucar a la porta i dir, ei, no comprarem entrades en 6 mesos, però vull l'antiguitat.
0: Sí que us agradaria, per això, tenir coses que hi havia a les anteriors penyes en el local i tot això, perquè m'heu comentat abans que hi havia coses guardades a l'Ajuntament, o...
5: Tot
0: el
5: que sigui de la penya que
3: sigui...
5: I que pugui estar és de la penya, pertany a la penya, i tot el que estarà allà i estarà per aquí...
3: L'Ajuntament va guardar coses, perquè jo me recordo que ja estava a la penya quan van tancar, hi havia l'Eloi de Nortes, el president, i la gent de l'Ajuntament, que sé que hi havia el de les Paes també, i algú, i va dir que hi havia un lloc, que ara no em diguis on està, que van guardar coses de la projector i altres coses de la penya d'abans.
0: Tot això que es pugui aprofitar.
3: Sí, clar, s'ha d'aprofitar.
5: Tot això, si es pot aprofitar, doncs benvingut.
3: Clar. Com ha dit abans el Viusà, hi ha l'escut aquell que hi havia ja... que fa molts anys que hi ha sigut, que si no recordo, malament havia fet el Taret, crec.
4: Pot ser.
3: que és molt guapo i tot això s'ha de recuperar. Bueno, és històric.
0: Identitat de la penya.
1: I ja que has dit el nom de l'Eloi, des d'aquí agrair també, perquè li hem anat preguntant molt a l'Eloi, al Fran Nuevo, als antics de la penya del Barça, doncs agrair la paciència i l'estima que ens han donat per arrencar-ho de nou.
0: Si s'ha de molestar el meu germà gran, també, però alguna cosa ja el molestaré.
1: També vam parlar de la festa major, però clar, la festa major no estem...
0: No estàs per negocis.
1: I hem de quedar-hi, també. Jo també hem quedat amb el Ramon Alemany, bueno...
0: Clar, gent que al final ha mogut la penya durant tant de temps. A veure, tancarem una miqueta això de la penya, si surt alguna cosa, nosaltres encantats. M'agradaria preguntar-vos, pel Barça actual, òbviament, estem ara en primera aturada de seleccions. Em sembla que és l'única aquest any, Pep, si no estic equivocat, que la temporada passada en vam fer com tres de petites.
3: Més que veia una altra.
0: El mes que veia una altra. Només n'hi ha dues, doncs.
3: Sí, només
0: hi ha
3: dues.
0: Les dues anteriors s'han fusionat en una de tres setmanes. Sí. Abans deies, Pep, que és una... Parlant malament, és una putada que hi hagi aquesta aturada tant d'hora, perquè ara el Barça va com un tiro. Són 8 partits, més de 30 gols a favor, tot victòries. Rafinha porta 14 gols. Arriba l'aturada. Després de l'aturada, et toquen ja els bitxos grossos. Et toca PSG, et toca l'altre partit de Champions contra el
3: Galatasaray
0: a fora. Sí. Et toca el Madrid, et toca el Betis. No sé si venia...
1: Atlètic de Madrid...
0: Atlètic de Madrid, una mica més enllà. Villarreal era, potser?
3: Sí, ve a tocar.
0: Villarreal, venen els partits importants, ara Pep, però veus l'equip bé, això sí.
6: Home, jo estic...
0: El més pessimista l'ha de veure bé.
6: No, estic al·lucinant. Vull dir, és el millor inici de temporada, em sembla, de la història del Barça, no sé quants anys fa, i no m'ho esperava gens.
0: Sí, estic, no sé si el Néstor s'ho té apuntat, però des dels anys 50 o així, sí, el Barça no comentava.
6: Molt optimista, estic molt optimista.
4: De l'any 51 o 52.
0: Sí, sí, no? El de les 5 copes, pràcticament.
4: El de les 5 copes, correcte. Aquest Barça tan històric que no s'havia fet i produït una cosa similar. El que passa que jo crec que el nivell de joc que ara exhibeix el Barça...
0: Creus que no el pot aguantar?
4: No ho diu la gent del Barça, no ho diem nosaltres, no? Ho diuen gent tan qualificada o no, com entrenadors i tal, que diuen que juguen a un altre esport, no? Juguen a una altra cosa. Realment, menys moments puntuals de partits...
0: No has patit en cap moment.
4: Moment
0: els entrenadors rivals, el que deies tu...
4: Rayo Vallecano, que estaven més a prop del 3-3 que del 2-4, no?
0: Sí.
4: O contra... Qui més va ser? Contra
0: Sevilla.
4: Contra el Levante. El Sevilla i tal. L'altre que jo he vist... m'ha semblat bastant estratosfèric, no? Bastant estratosfèric.
0: Bueno, deies dels entrenadors, Cesc Fàbregas, el
4: Cholo Simeone,
0: el del Sevilla també.
3: El Sevilla abans de jugar,
0: abans i després. Abans i després. No sé quina visió teniu vosaltres.
3: Que jo crec que són els altres equips que diuen, hòstia, ens ve el Barça.
4: Hi ha una declaració del Rodri, del segon Rodri de la història del Barça, n'hi ha un primer... El segon Rodri de la història del Barça que diu que la clave és el senyor que fa el físic, no? Que va arribar i li va fotre una matxacada com no li havien fet.
1: Que volia marxar,
4: mai,
1: saps?
4: No? Que diu, hòstia, on t'he arribat jo, això no ho aguantaré, etcètera.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
1: Jo...
0: Digue'm, per favor.
1: Per mi hi ha una jugada que ho defineix tot, que és la minut 90 de Adeyemi. Contra el Racing. Que recupera la pilota a minut 90 guanyant 6-1.
0: Ara sí.
1: Guanyant 6-1, què vols anar a córrer un sprint a tres quarts de camp?
4: Bueno, minut és que 90. El Adeyemi és un senyor que...
0: Parlarem dels fitxatges,
4: sí. Que corre a 36 per hora.
1: Més que el vol, no? Deia?
5: Les noies porten fent això molts anys.
4: Fa 50...
5: 7-0, 8-0 i al minut 90 anar a buscar el nou. Ho porten fent molts anys.
4: No, abans del Pere Romeu... No compareu les noies amb els nois, per favor. No fem aquest error. No facis aquest error. L'actitud, la que vulguis, però les noies juguen... Les noies entrenen i els nois competeixen.
5: Bueno,
4: les noies entrenen per la Copa d'Europa igual que el handball. I els nois competeixen.
0: Per la diferència del rival, vol dir?
4: Home, a la mort de Déu, no sé si veieu el futbol femení, però...
5: Clar que el veiem, però el fet que corrin des del minut 90 i t'ho fan igual amb
4: futbol,
5: un partit contra l'Eibar que amb un partit
4: perquè,
5: contra el City.
4: Perquè coneixes el que jo penso, és un error de mides. El camp ha de ser més petit, les porteries més petites i la pilota ha de pesar menys. I així ens gaudirem d'un esport real. Ara no gaudim d'un esport real. Gaudim d'un esport que el volen fer noies i està pensat per homes. I físicament no som iguals. I jo sóc molt favorable a que les noies facin esport, competeixin i guanyem lligues i copes i el que vulguis. Però resulta que el campió d'Europa de la Lliga i de tots els títols de l'any passat, ahir eren 2.400 persones amb un estadi de 6.000. I això ens tindria de fer reflexionar. Ja sé que tots estem emocionats amb això, però jo no hi vaig anar-hi. Ni penso anar-hi amb tota la temporada, sincerament.
5: Això són opinions. Jo penso que el tennis no crec...
4: Evidentment, però tornem...
5: El tennis no fan la pista més petita.
4: No et faré la trampa de dir-te, però quin número de soci tens? Perquè ja sé que no ets soci, no? Ara mateix,
5: sí, soc soci.
4: Aleshores, o sí que ets soci, però molt nou. Però et vinc a dir, no et faré aquesta trampa, però clar...
5: El número de soci no importa, tots els anys que porto...
4: Jo crec que importa i molt, però bueno, és igual, això són detalls, no? Però bueno, perquè els que ens hem sacrificat pagant la quota sense asiento, som uns quants, eh? I els que hem anat a aguantar el Lluís Companys quan tots els altres no van voler anar, que vam ser 17.000, dels quals 10.000 érem de la llista d'espera del seient, també tenim una certa satisfacció de sacrifici. Eh? Vull dir, no ens traieu el mèrit. No banalitzem el que no és banalitzable.
5: Jo no t'he dit...
4: Per un altre costat, em sap molt de greu el tema de les noies, no? Perquè ens amb calçador, ja el fiquem amb calçador, però, ostres, no hi ha manera... Ah, és una secció que es paga els gastos. Això...
0: Però jo... És l'única del club, realment, eh?
3: Jo, a futbol femení, jo crec que... Si... Jo miro molts partits per la tele, evidentment, però si no interessa, no té el boom que té, és perquè els clubs no els interessa. O sigui, l'únic club que aposta és el Barça.
4: Exacte, el Barça ja no
3: és l'únic club.
0: Més, eh? Espanya, sí.
3: No,
0: sí,
3: Espanya, sí. Perquè tu et mires la Lliga de Primera F,
4: perquè, clar.
3: I Iberdrola, crec que es diu, si no l'he xerrat, sí. Si hi ha 18 equips, 16 són equips de primera divisió espanyola. I per què no inverteixen en el femení? Perquè no els interessa el primer Madrid. El Madrid va comprar el puto Tacón, amb tot el respecte, però no inverteixen. No diuen, oh, Tacón... Bueno, no interessa. Ni l'Atlètic de Madrid fitxa, ni l'Espanyol, ni el Llevant, perquè tots són equips de primera divisió, eh? Però no els interessa. El femení no els interessa. L'únic que els interessa és el Barça.
4: És molt difícil, és molt difícil fer unes inversions quan tu tens una prioritat manifestada i clara. La prioritat del Futbol Club Barcelona és el primer equip masculí. I subministrant el primer equip masculí el suficient per poder mantindre el rest.
0: Al final també, ara jo vull donar només un apunt, al final els gastos d'una secció et computen també amb el gasto de salaris de la primera plantilla del futbol masculí. Per tant, tots estan aquí fent mans i mànigues per mirar de no comprometre el pressupost ni el límit salarial.
3: I per això a vegades m'estic amb el Pep Acosta, que a vegades diu, hòstia, fora seccions, perquè si ja no guanyes la Lliga de Handball o la Champions... Hi ha fora seccions. Tio, és molt complicat guanyar la Lliga espanyola, no, però la Lliga Europea, o sigui, la Copa d'Europa de Handball, és molt complicat. I el hockey, perquè hi ha equips alemanys que són molt poderosos. Sí, sí. A hockey tens els equips portuguesos. O sigui, el Barça no pot competir amb aquests equips perquè no té els calés suficients, perquè té 12 seccions a dalt de tot.
0: Els has de destinar o no els has de destinar?
4: El Barça és obligat que competeixi.
3: Sí, no, competir sí, però guanyar, no pot guanyar-ho tot.
4: El futbol sala el van reconvertir en un dels millors equips del món perquè era un fracàs constant.
3: Sí, i abans ara baixar a segona i...
4: Doncs ja està.
3: Però bueno...
4: No podem permetre'ns el luxe de que una secció tan premiada com el bàsquet estigui en una circumstància que no sigui privilegiada.
5: I el bàsquet femení tampoc és bàsquet, perquè també hem deixat perdre un equip que va pujar de categoria, que no va assolir aquella categoria per diners,
4: sí, però
5: va pujar al cap de dos anys, va guanyar per anar a Europa i es va vendre a la plaça i se'l va encarregar perquè no hi havia pressupost. S'ha encarregat el beisbol. Hi havia un equip de beisbol històric.
4: Ah, era amateur. Això no ens perjudica el
5: però estava.
4: Tenim un equip d'atletisme, tenim un equip de rugby. Tenim moltes seccions. Tenim una secció de veterans. Clar, tenim moltes seccions.
1: Que ens cobraven una barbaritat, eh?
0: Els Legends. Sí, sí,
3: sí. Això.
0: No me'n recordo quan demanava...
3: Això dels Legends!
0: Mare de Déu. Per venir pel centenari del Sant Feliu.
3: Aquí hi havia una màfia, eh?
4: Has de fer un sumar-restar que cobraràs d'entrades i que et cobren ells. Sumes i restes, i si et surt menys no val la pena, i si et surt blau, no? Pues sí que val la pena, depèn.
0: Jo... Sí, tenia preparat una cosa... una pregunta, que repassarem a final de temporada. I m'agradaria que em diguéssiu, perquè ho vam fer la temporada passada també, què creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada? I jo m'ho apunto avui, 24 de setembre, es queda aquí apuntat, i a finals de maig, com la temporada passada que vam acabar el 28 de maig, des del 28 de maig fins avui ha passat moltíssima cosa. Per exemple, que el Mourinho és entrenador del Madrid, que no ho hem comentat.
4: Sí.
0: I això no ho vam comentar el 28 de maig passat. 24 de setembre, avui, jo m'ho apunto, ho repassem al final de maig. Què creieu que guanyarà el Barça? Pep, et pregunto tu primer i fem la volta.
6: Jo crec que guanyarà la Lliga Espanyola,
0: vale,
6: la Supercopa d'Espanya.
0: Vale.
4: El Gamper ja l'ha guanyat, no?
6: I...
0: Copa, sí?
3: Deixa'm mirar la pasta tribunera que vas fer.
6: La Copa no.
0: Què creus? Copa, digue'm la ronda, ja tant per tant.
6: La Copa...
0: Que perdem la final, no?, contra el Madrid.
6: La Copa... Jo crec que el Madrid guanyarà la Copa i la Champions la guanyarà...
0: A quina ronda es quedem de Champions?
6: A semis.
0: Semis de Champions, vale.
6: Jo dic que la guanyarà el Bayern de Múnich aquest any.
0: Semis de Champions. Néstor, què creus que guanyarà el Barça?
6: Sí, en conclusió, guanyarem Lliga i Supercopa Espanya.
0: Lliga i Supercopa.
4: Tots els que estem aquí ens veurem al Metropolitano animant el Barça a la final.
3: Ole, tu. Sí. Vale. Jo també ho aposto.
0: Ja per està. Tant,
3: i guanyarem.
4: Ja està.
0: Champions?
4: Guanyarem, probablement. Perquè un cop juguem, doncs anem a guanyar-la, no?
0: Què més?
4: Lliga, Copa... Què més juguem? Supercopa? Algun partit amistós també guanyarem.
0: Triplet més Supercopa, eh?
4: Home, visto lo visto fins ara i veient els rivals directes... Ostres, ni siquiera els anglesos. L'altre dia vaig veure l'Arsenal, em va decepcionar molt.
0: El PSG està fluixet.
6: L'Arsenal sempre juga així.
0: El PSG està molt fluix, veurem ara després de la tornada.
6: Sí, ojo,
0: el PSG. La Champions és diferent, eh?
4: Després fa una rebullida, eh, els equips.
6: Sí.
0: El PSG de Ferran Torres, que clar, primer programa de la temporada s'ha de comentar.
4: I el Liverpool de
0: la venda de Ferran Torres.
4: El Liverpool de l'Araujo, també.
0: Aquí, comentar.
1: Hem tret una espina.
0: Exacte.
6: I tant.
0: Litus.
3: Tot.
0: Tot. Triplet més Supercopa, també.
3: Tots quatre.
4: No va copiar, Litus, no va copiar.
3: Mal, però ja ho tenia. Aviam, jo sempre dic que ho guanyarem tot. Però és que, a part, veig que el Barça aquest any il·lusiona i van a totes.
4: Aquest és el tema.
3: Cala, poder il·lusiona tot, i van a totes.
5: Tot.
0: Tot?
5: A més, a la Lliga no tenim rival perquè...
0: Aquí ens fotrem una hòstia tots, crec jo, perquè... No,
5: sí. Bueno,
4: i què divertit serà, llavors
5: la,
4: comentarem.
5: La Lliga, el bo, a part de la bona arrencada del Barça, sí, és que veiem que el que ens pot treure el títol, perquè els altres no poden lluitar, no tenen equip, no
0: ara
5: tenen
0: mateix
5: mig del camp, no juguen a res i tenen a Mourinho. O sigui, ens estan fent un favor.
1: Mourinho no arriba als turrons.
3: Un incís, ja sé que són dades, però si no vaig errat, l'any passat al Barça, de Lliga, que vam guanyar, vam perdre 6 partits de Lliga, crec.
0: Tots a fora, perquè a casa vam
3: tots
0: guanyar els 19.
3: Que va ser Madrid, Atlètic, Real Societat, Sevilla, que ens va fotre un puto bany, la Real...
5: 4-0, no?
3: 4-1, eren, 4-1. Sí. Si no vaig errat, 6 partits, València, i el Madrid va perdre 6. O sigui, el Madrid ja n'ha perdut 2.
4: No, el que és important és que li portem 10 punts al 6è. Hòstia.
0: De 21.
4: Acabem de començar. De 21 disputats. 10 punts al 6è.
0: Frank, què creus que guanyarem?
4: Li portem...
0: Tot també? I Jofre, també?
1: Jo he sentit que ampliaven l'aeroport del Prat, no?
0: Pot ser. No, no,
1: serà perquè els jugadors del Barça puguin frenar, perquè van com avions. O sigui, jo aposto per tot.
0: També, triplet més Supercopa, eh? Sí, sí. Mare de Déu.
1: Les altres copes petites venen a sola.
5: La Champions ens toca aquest any, ja.
0: I tu, jo diré...
6: I tu, Ignasi?
0: Jo diré... Lliga i Champions.
6: Va. I la Supercopa la perdem?
0: No, Lliga i Champions, Supercopa. La Copa no.
4: Per què? Amb lo maca que és.
0: Ja, però mira... Ja...
5: En tenim moltes, no?
0: He de ser una mica...
1: Pichichis,
0: he de baixar una mica el suflé.
4: La veritat.
0: Ja està.
3: Vaja, aquell que aposta menys és el Pep.
4: No, després...
0: El Pep Lliga i Supercopa, ja està.
4: Hi ha una cosa que és la banqueta, no? Que surt un senyor, canvies un senyor, entra un altre i resulta que encara ho fa millor del que ha sortit, que ja ho ha fet molt bé.
0: Si vol, repassem els fitxatges. Els fitxatges han sigut, que clar, ho diem el 28 de maig, el passat 28 de maig i no ens ho creiem. El Barça ha fitxat a Rodri, a Gordon, per 80 milions, que es fa criticar molt, però ha començat bé, li falta el gol, però ha començat bé. A Adeyemi, per 22, que aquest em sembla un gran fitxatge pel preu. Pel preu... S'ha de dir que està ben fet. Xavi Espar, que ja és titular al primer equip, s'ha de comptar. Cancelo, que ha tornat bé. Valde ara mateix, pobret, les passarà canutes aquest any. I fitxatge d'última hora de Gabriel Jesús, en comptes de Julián Álvarez, Pep.
4: I un porter també en fitxatge.
0: I porter...
5: Livakovic,
0: clar. Livakovic.
3: El segon porter.
0: Sí, sí. Sí, perquè el Chesney, pobret... Sí.
1: El Chesney és on està l'estanc.
0: El Chesney...
3: Jo és que... Soc... No vas aquí, soc bastant anti-Pep, però és que jo no volia Julián Álvarez.
4: També tinc un...
3: Molts calés i no volia
4: un monogràfic de per què surt més a compte vendre el Valde que el Koundé, eh? Si voleu us ho explico.
0: Sí, sí.
4: És molt fàcil, eh?
5: I els dos.
1: Un apunt del Julián Álvarez.
5: No vendríeu els dos.
1: Hauria sigut el nou Griezmann.
3: Sí, igual.
5: Sí, sí.
0: Pep, et deixem a tu.
6: No,
0: que sé jo... que...
6: A mi és un jugador que m'agrada molt.
0: A mi també m'agrada, però a mi a poc em van anar convencent que no feia falta, saps? Cada vegada em veia, m'obria més els ulls en aquest sentit.
6: Jo crec que acabarà jugant al Barça. Jo ho tinc bastant clar, que acabarà jugant al Barça.
4: Ja veteran.
6: Més d'hora que tard.
3: Jo crec que ho desitja, perquè si no ja perd un punt a la posta tribunera.
6: Això també.
3: De fitxatge d'hivern, eh?
6: Jo crec que vindrà més d'hora que tard, perquè és irrespirable l'ambient que hi ha en el Metropolitano quan s'obreix això. I els fitxatges, el que més m'ha sorprès, jo ja sabia... Bueno, sabia, coneixia mica Rodri i tal. És la Yemi. La Yemi no...
0: Va amb moto, el tio, eh?
6: Jo em pensava que li costaria més adaptar-se al Barça, que allò, pues que... Ara començo a tirar aquí llances. En comptes del Xavi Hernández, que és un entrenador que fot a tots els jugadors pitjors, el Flick és que anem nosaltres a jugar a qualsevol posició.
0: I algun golet cau, eh?
6: I el Litus, jo el veig allà amb el Jesús fotent gols. És que és una passada. El tio... jugador que va al Barça el fa
3: favor.
6: Més bo del que és. Vull dir...
3: Però per això, que Gabriel, però, el Gabriel Jesús, però, com que ja és bo aquest, el, però, bueno, que tu dius, el Julián Álvarez, que vingui perquè ja és bo.
6: I a part, no sé si ha sigut el Jofre o el Néstor, ha dit la clau, que físicament es treballa a saco. Que amb el senyor Xavi Hernández, això era el patio de l'abuela, que jo estava més fort...
0: Avui ha sortit una notícia que diuen que el Barça ara mateix està al 60-70%. Que està pensat que arribar al 100% a partir de finals d'octubre-novembre. Si ara no és el 100%, hosti...
6: Però és que ara físicament es treballa. I aquest tio, com es diu, que ho heu dit vosaltres... Aquest tio treballa, eh? Aquest tio treballa i sap el que es fa, eh? I això és... El futbol d'avui en dia... el tema físic és el 70%, és molt important.
3: L'any passat no hi havia físic.
5: Però no es mantindrà tot l'any, sempre ho hem fet.
0: Clar, sempre hi ha un moment de ball.
5: Fem una baixada i després... I jo crec que està bé començar a tope...
0: Per marcar... Sí, per espantar...
6: Jo estic molt d'acord amb tu.
4: Un moment, que els altres també juguen, eh?
0: Sí, sí.
4: També s'entrenen, eh? També tindran un bon moment de forma, eh?
5: Sí, sí, però bueno...
4: És que parlem de nosaltres. Nosaltres estem al 100%. Quan els altres estiguin al 100%,
3: No,
4: guanyarem 0-5.
3: Estem al 60%.
4: Això és un espantar la sogra, eh?
1: Sí, però tu vas veure el partit de l'Atlètic de Madrid amb el Madrid.
4: Bueno, sí, vaig veure l'Atlètic de Madrid de tota la vida i el Real Madrid de la temporada passada.
1: Era infumable.
4: I van tindre sort uns i altres. I, bueno, clar, perquè estàs acostumat a veure el Barça.
6: Ara,
4: no el veuràs a Espanya, el Barça, no el veuràs. El que veuràs és el sistema anti-Barça. Ara començant a pensar què
0: realment
4: tenim de fer per parar tot això.
0: Els partits grossos venen ara i veurem el nivell real del Barça.
6: Però per ara, aquesta distància és molt important.
0: 6 punts de marge, escolta.
6: I si es guanya el Madrid al Camp Nou... Si te'n vas, és molt important de cara a Champions i això, és molt important gestionar la plantilla.
0: Però és el que ha dit el Néstor abans, la plantilla, de que els que entren de la banqueta mantenen el nivell respecte als que estan al camp, que això la temporada passada no passava.
3: Surti qui surti, van a totes.
0: Fèiem els canvis i l'equip queia. Aquest any tens Fermín, Dani Olmo, que es van canviant. Hem de comentar-ho del Rafinha, 14 gols en 8 partits, el tio és un animal. El Lamine sí que és el que rota menys, però tens el Gordon Yedeyemi per un costat. Tens a Bernal de suplent de Rodri. El Pedri ara pot descansar més perquè té el Rodri, però ara tornarà De Jong, que per mi que no jugui, però hi ha el Gavi també. La defensa sí que crec que anem una miqueta justos. Això crec que ens falta
5: un central,
0: però per a mi ens falta un central, però ostres, tenim un bon equip. La plantilla ha mirat molt respecte a la temporada passada i se li ha de donar també... la provata d'Eco, perquè sempre el teníem allò a veure què...
4: Per això
0: dic que aquí la gent moltes vegades criticava d'Eco perquè les comissions de no sé què, que era la gent del Rafinha, que era no sé quantos, Vitor Roque, que no sé què, que jo aquestes me'l sé.
4: També volien vendre el Rafinha aquesta taula.
0: I que han muntat una gran plantilla, això s'ha de dir.
5: Jo crec que tots hem volgut vendre Rafinha en algun moment, fa 3 anys l'hem volgut vendre.
0: Sí, sí.
5: I
0: Koundé, Ferran i Araujo, i dos han caigut, això sí.
3: És el que deia abans el Néstor.
1: Un i mig, perquè...
0: Sí. Bueno, l'Araujo el volen, diuen, eh? Escolta, tant de bo segueix així, escolta.
3: El Néstor abans ho ha dit, diu, el 9... No calia fitxar nou, el teníem a casa, ja el teníem aquí.
0: Sí.
3: I ja ha convertit el...
0: Home, el del Sevilla ja el que faltava.
4: Això està inventat.
0: A veure, el ritme de gols no el pot mantenir perquè...
3: Bueno, clar, és molt complicat.
5: No és Messi.
0: Un gol i mig per partit és...
3: És molt complicat, però bueno.
0: Però, tant de bo, però tant de bo.
4: En la jornada 7 portaràs... Aquest tio portarà 12 gols. Què haguessis dit?
0: Impossible, però mira, ja els ha fotut. Ja els ha fotut. No. Sí, la temporada passada em sembla que em va marcar...
3: Doncs jugava a jornada 7.
4: El que és molt curiós és els quilòmetres de mitja que han corregut fins ara els equips. Sí. És molt curiós, això.
0: I el Barça està segon de la Lliga, l'Elx el primer, el Madrid l'últim, s'ha comentat.
6: Atenció, perquè a l'Eurolliga el Madrid acaba de perdre el seu primer partit.
1: Vamos. Ah,
3: contra el Dubai.
6: Contra el Dubai acaba de perdre...
0: Quan?
6: 79-78.
0: Hombre, el nostre amic Xavi Pascual...
6: Xavi Pascual ha guanyat...
0: Pensa, molt bé.
3: I avui guanyarà el Barça.
4: Ja tenen un títol, ells, eh?
0: La Supercopa, sí.
4: I no és menor, eh?
5: No, Supercopa.
0: La Supercopa Europea, que... Europea. Sí, sí.
4: I nosaltres vam perdre... Què vam perdre?
5: La Supercopa d'Espanya.
6: D'Espanya.
0: Sí, contra el Badalona, sí, sí.
3: La
0: Provítola, que ens l'ha fotut. Ens l'ha fotut, la Provítola.
3: Sí, clar, la penya és com l'Espanyola, per favor.
5: I ens ve demà Mike James, em sembla, l'Efes.
3: Sí, per mi, la penya... No, estan jugant ara.
6: Avui.
3: Ara mateix. Han començat a 8:45.
0: Volies comentar això dels quilòmetres?
6: Sí. Atenció, estem perdent 9-22.
4: Només recuperem. Amb els 11 Grover Trotters que hem fitxat, vamos.
0: El Barça sí que, de bàsquet sí que s'ha de fer una repensada, perquè això...
6: Exhibició de Mike James, està posant el tipus. Clar,
4: clar. Bueno, és el millor base de l'Euroliga.
0: Portarà 15 punts també el tio i ja està.
4: Sí. No sabem com defensar els bases de l'equip contrari. Bueno,
0: dèiem això dels quilòmetres.
4: El Barça en porta de mitja 104,6, segons les meves fonts. N'hi ha altres fonts. I, per exemple, l'Atlètic de Madrid en porta 102. Però és que el Real Madrid, que és que no el trobo...
0: Perquè està
4: a l'últim. Està a l'últim. Calla, que està a l'últim.
0: No el deus ni tenir a la captura...
4: No el tinc ni a la captura de pantalla, fixa't.
0: Deu fer 90...
4: En té 97, aproximadament.
0: Clar, clar.
4: Vull dir que, ostres... Sí.
0: De fet, ahir li van fer una entrevista a Rodri, que van dir, ha sortit una estadística que sou els segons que més corre, i diu, doncs mira, ja tenim alguna cosa a millorar. De que, escolta, hem de ser els primers.
4: Sí, és el quilòmetre ben empleat, no? Que
0: sí,
4: diu?
0: Sí, corre perquè, eficientment.
4: Clar, si corres com gallina sin cabeza, pues no serveix de res, has de córrer amb una mica de cap. No?
0: I el que deia el Jofre, al final, si els jugadors del Barça són avions... A veure, s'ha de mantenir el ritme, eh? És el que dius tu, Pep, hem començat molt d'hora també, molt a tope. El Galata deia això, el moment de ball. Vam tenir el 6 November fa dues temporades. No, clar, jo no veig realment l'equip baixant per la qualitat que hi ha de la plantilla ara.
6: És que el Litros abans va dir...
0: N'hem de ser conscients,
6: és
0: també.
6: És molt més àmplia, aquesta plantilla.
0: I pot haver un moment de baixón i per això va bé fer aquest coixí de punts. Digues,
1: que venim de seleccions, que al Barça sempre se li ha donat malament el partit després de seleccions.
0: Sí. Sí. I ho deia el Pep abans, algú punxarà. Ens han marxat, en sembla, 17 jugadors.
4: El Madrid ha tornat un central d'ell.
0: El Conaté. I el Valverde ja s'ha borrat també. Aquí algú punxarà segur, perquè sempre ens passa. Tant de bo no sigui Rafinha, però...
4: Només li fan fer 34.000 quilòmetres en el Rafinha, que és la volta al món.
0: Sí, sí. Se'n va a Austràlia, a la Índia... I a la Índia després...
4: Tres partits sense cap interès per ningú.
6: Per recaudar que l'és,
0: per la federació, clar, clar.
4: I això ens ho teníem de fer mirar.
5: Parlant de Rafinha, Néstor, hi ha una dada, no sé si la tens, que l'altre dia, que no la tinc del tot, eren els sprints que feien en un partit els jugadors. No sé si Haaland feia 10 o 12, n'hi havia algun que feia 12.
0: 15 i ell 25, oi?
5: 25,2.
0: Sprints a màxima velocitat.
5: A màxima velocitat, però que servien o bé per fer pressió, o bé per recuperar una pilota,
0: per desmarcar-se.
5: És que feia més del doble que el Haaland o que tots aquests.
0: Com dos jugadors combinats.
6: Però és que Rafinha es va fer mirar un vídeo entrenant que feia un exercici, em sembla que abans els pies del Gordon, i Rafinha és que...
0: I el Gordon ja va ràpid,
6: sí,
0: però l'altre és un altre
6: nivell. Era... Sí,
5: el Gordon hem parlat, 5 assistències...
0: Sí, li falta el gol. Això és
5: li va a la mina aquell partit que li podia haver donat, però bueno, que juga bé, que s'ha adaptat, que...
1: I l'hem adoptat nosaltres, que ja li diem Toni Gros.
0: Eh? Sí, sí.
5: Toni Gros és català.
3: I és un tio que...
0: Ha caigut de peu, sí, el barcelonisme.
3: Sense fer cap gol, cau bé.
4: Sí, sí. Corre més de pressa que la de Yemi.
0: I la de Yemi, ostres, és que la de Yemi...
4: Corre un quilòmetre més.
0: Per l'acceleració que té, jo crec que és molt impressionant. El partit contra el Racing, ho deia també el Jofre abans, ostres, al minut 90 l'agafen entre dos tios, se'n va com vol i li dona el Lamin quan no podia fer ell.
5: Però és que la felicitat amb què li dona, com la busca.
0: Sí, sí.
5: S'espera
3: a poder-li donar ell. Va mirant.
5: I després el celebra com si l'hagués fet ell.
0: Sí, sí.
5: Vull dir, això...
4: Bueno, és una gran oportunitat. Ja està la selecció alemana, evidentment.
0: Sí, ha recuperat el seu lloc.
4: És un escaparat impressionant per ells. I clar...
0: A mi m'agradarà veure el Barça, això, els partits aquests contra el Galatasaray fora. És un partit complicat a la Champions. Contra el PSG, òbviament. Contra el PSG has de marcar territori, realment.
5: PSG,
0: fora de casa.
5: Tres dies abans del Madrid?
0: Sí. I tres dies després del Betis, em sembla, no? Sí.
4: No, té quatre partits interessants.
0: Quin és el calendari que li verà el Barça després de l'aturada?
4: Pues ve aquí al Getafe.
0: Val, en principi que l'has d'apanyar.
4: El dia 10, però tres dies després ens anem a Galatasaray. Quatre dies després anem a Camp del Betis, que no és menor.
0: El Betis està molt en forma. Bueno, és el segon classificat.
4: Tres dies després anem a veure el Luis Enrique. I cinc dies després ve el Madrid aquí.
0: El 26...
4: No sé el calendari del Madrid, que pot ser tan complicat com el nostre.
0: El calendari del Madrid és pitjor, em sembla. Millor. Leipzig, Villarreal... Sí, ja el buscaré, però...
6: Sevilla, Camp del Sevilla.
0: Camp del Sevilla... Jo crec que el Madrid punxarà també abans de jugar contra nosaltres, però...
4: El perill és el que va segon. Qui va segon? L'Atlètic de Madrid.
0: L'Atlètic de Madrid. I tercer el Betis. El quart és el Madrid, ara mateix, o sigui que...
1: Si punxa el Madrid abans de venir a casa, ja és el que faltava. Ja hem guanyat la Copa abans de Nadal.
0: Home, a veure, clar, ara mateix el Barça està fotent un ritme de 114 punts, que no s'ha fet mai, però... A veure, 114... No crec, però... Si el Barça segueix aquest ritme, més de 100 punts els pot fer. Ara mateix el rècord de la Lliga són 100 punts i 121 gols. El Barça ara mateix, clar, quants gols porta a favor de la Lliga? Porta...
6: 31, em sembla.
1: Dos?
5: 32 o 33?
0: 30. Clar, 32 en 7 partits. Em sembla porta un ritme de 160 gols.
5: Sonaven 33.
0: Uns 4 gols de mitjana per partit.
5: Sí, 4 amb algú.
0: A mi em va fotre el partit de Sevilla perquè no em vam fotre 4. O sigui, estem a aquest punt ja.
1: A mi em va fotre que estava al corredor.
5: També pensa que al final de temporada sempre ho fan. L'any passat guanyant Lliga, els últims partits...
0: Et relaxes. I Messi el Barça està viu a tot arreu, també. Correcte. Que dius,
5: fas canvis per poder arribar a una possible final, una semifinal...
0: Estàs a 15 punts del segon a mitjans d'abril... òbviament faràs les rotacions que et facin
5: aquells
0: falta.
5: Aquells dos partits els perdem, no i passa res.
6: I el Barça, estimo d'acord amb el que diu ell, l'any passat els dos últims desplaçaments vam perdre. A casa vam voler guanyar, però guanyar tots els partits a casa, però vam perdre els últims desplaçaments que haguessin fet, clar, 6 punts més, segurament.
0: Clar.
6: I aquest any, si anem igual de... Ojalà anem igual de sobrats,
0: també dic...
6: els últims desplaçaments jo crec que es deixaran anar.
0: Sí, però igualment, encara que et deixis anar, 31. Pel que dèiem, la qualitat de la plantilla, potser inclús posant els suplents, saps? Pots mantenir el ritme. 31 gols en 7 partits.
4: Sí, 31.
0: Que el ritme és escandalós. L'inici de Rafinha, millor que qualsevol dels de Messi. El de Lamine Yamal, també, que porta 7 gols. No? És el segon màxim golejador de la Lliga, empatat amb molts altres. Perquè aquest any hi ha molts grans golejadors a la Lliga. O sigui, amb els partits que porten, hi ha també Camello, en porta 7. L'Aubameyang, no sé si en porta 6 o 7. Hi ha l'Mbappé, hi ha el Lamine. El Firmino en porta 4, però, ostres, hi ha molts golejadors repartits.
5: L'Mbappé, també.
0: Sí. Us demanaria porra pels propers partits, com que encara falta una miqueta, i sí, com que si voleu anar venint les properes setmanes ja esteu convidats, ja us ho he dit, abans del pròxim partit del Barça ja farem la porra. El que fem aquí sempre és el jugador amagat, i ara us explicaré com funciona. Us preguntaré per un jugador de la història del Barça, us aniré donant pistes, teniu només una oportunitat, ¿vale? Us la podeu jugar una vegada.
3: Però que el Néstor no jugui, tio, perquè ens guanya.
0: No, el Néstor està entrenat i el Pep també, però, escolta, el Pep porta jugant 3 anys i no ha guanyat mai cap temporada.
4: No,
0: o sigui...
4: jo avui no jugo, jugueu vosaltres.
1: Jugarà al Calat.
0: Us vaig donant pistes. Només
5: ja perdo la memòria, jo.
0: No és un jugador fàcil, també dic.
4: No ho és mai, rei.
0: Per tant, sí, vaig decidir pujar el ritme. Pep, jugues,
6: Sí, sí, jo sí, sí.
0: No hi haurà temps, no, sí, clar que hi haurà temps. Si te l'has preparat, sí.
4: Sí, en tinc dos.
0: Vale, primera pista. Va jugar dues temporades al Barça. Dues temporades al Barça. 47 partits en dues temporades, 0 gols. 0 gols. Això d'informació ja. És pista, però una miqueta de context. El Barça el va fitxar per 2.000 milions de pessetes, uns 12 milions d'euros. L'any 2001. Per tant, juga al Barça del 2001 al 2003. Del 2001 al 2003. Defensa. De nacionalitat francesa. Va jugar en 5 equips de la seva carrera. I si voleu, els canto.
3: Ja podem dir el nom, no?
0: Si te'l vols jugar, sí.
5: Dugarry.
0: No. Dugarry, no. Puc dir els equips? Te la pots jugar, Lito, si vols.
3: No, digues.
0: Mònaco, Barça, Fulham, Marsella... i Blackburn. Blackburn Rovers.
3: Jo ja no puc dir. Laurent Blanc.
0: No.
5: Ah, Laurent Blanc no.
0: Laurent Blanc no. Última pista.
6: Lilian Thuram.
0: Lilian Thuram no. Lilian Thuram és el 2007, 2006-2007. Sí. Va deixar el futbol l'any 2009 per la seva gran passió, que és la joieria, i encara s'hi dedica. És joier. Central, francès, amb gran projecció. Va jugar només 10 anys de carrera, eh? Del 99 al 2009, es retira el 2009. Ve del Mònaco.
6: No sé què és.
0: Per 12 milions d'euros. Quedarà desert, si no, el primer de la temporada. Per tant, Néstor, tu te'l saps?
3: No, no. Està mirant Google, eh?
4: No,
0: quedarà desert, doncs.
4: No faig mai trampes, jo.
5: Jo tampoc faig trampes.
0: Hòstia, Cristambal.
5: Mira.
0: Cristambal.
5: Li he dit que el Jofre que el digués, però jo no podia dir cap més, no?
0: No, no, no. Tu la podies jugar amb una. Cristambal.
3: Ah, clar, jo m'hi he
0: dit. Sí, senyor. Laurent Blanc, Dugarry, Thuram. No, no, no. Cristambal, el primer de la temporada. Hem jugat durs, però bueno, així ja sabeu com és per la setmana que ve.
5: Has jugat dur, has jugat.
0: Clar, jo em vaig agafant de complicats. Queden 3 minuts. Néstor, fem el quiz, si tens temps.
4: Abans ho he dit
0: digues,
4: que el sí. Rodri no és el primer Rodri del Barça. Va haver el Francisco Rodríguez García, Rodri, que va néixer el 34 i va morir el 2022. Va ser un defensa internacional del Barça, que va jugar al nostre club de 1958 al 66. Va debutar amb Elenio Herrera i va jugar la notable xifra de 236 partits oficials. Va guanyar 2 lligues, 2 copes i 2 copes de fèria. Però suposo que sabreu a quin barri barcelonès va néixer.
0: Ai, teniu opcions.
4: El barri de Sant Martí, el barri d'Horta o el Poble Sec?
6: A Horta.
0: Jo també, Horta.
5: Era el Poble Sec? No.
0: Horta.
3: Sant Martí.
5: Jo, Poble Sec.
2: Jo també, Poble Sec.
3: Sant Martí.
5: Sant Martí.
4: Va néixer al Poble Sec com jo, per cert.
0: No, per això li tens carinyo. Per això li
4: no, li tinc molt carinyo perquè era amic del meu pare, el Celci. O sigui, es van criar junts i aleshores li tinc molt de carinyo en el Rodri.
0: Esperem que el Rodri actual el superi en palmarès.
4: Fàcilment, per això... però no era un jugador menor, la veritat. Que perquè va guanyar...
0: 200 i pico partits al Barça, escolta.
4: Abans de passar al filial del Barça, els filials de l'època, el Condal, etc., a quina cantera, després del Club Atlètic Ibèria ja desaparegut i del Poble Sec, on va coincidir amb el meu pare, per cert, va estar? A l'Europa...
0: El nivell és alt avui, eh?
4: El Maldito Europa, el Júpiter o el Fantàstic Sant Andreu?
0: Si ens ho poses així...
4: Jo sóc seguidor del Sant Andreu.
6: El Júpiter.
4: No sé si s'ha notat, eh?
5: Maldito
0: Europa. Sant Andreu.
6: El Júpiter.
2: Júpiter.
5: D'Europa.
4: El puto Europa va estar, sí. El puto
5: dos de dos.
4: Molt bé. Molt bé, pues, per finalitzar l'última pregunta, sempre són tres. En quin mundial o mundials va participar com a titular? No us preguntaré el mundial, us el dic. Xile 62, Inglaterra 66 o en els dos?
0: En un.
5: Titular de la selecció espanyola.
4: Sí, sí, clar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
2: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
4: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
2: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
6: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
4: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
2: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
2: Als esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
7: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 8:45 del vespre.
2: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol picunador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, fet aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts continguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
9: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
2: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
11: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
10: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
12: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
10: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
13: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
10: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
2: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, el dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
14: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre.

0: Per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
2: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
4: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
5: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
3: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
6: Notícies en xarxa.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
7: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
8: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
2: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
8: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
9: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
8: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
2: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
10: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
11: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada

0: posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
1: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
4: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també ha passat, està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
2: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
6: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
5: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terra sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
2: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que celebra el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
7: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
8: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
7: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
9: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
2: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
9: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
2: A Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
10: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
11: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i sobretot en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
10: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I és moment per la cultura.
12: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
13: Bola negra.
14: Bola negra.
15: Bola negra.
16: ¿Por qué te han echado la bola negra?
17: ¿Qué te han dicho?
18: Que soy homosexual.
19: ¿Y lo eres?
2: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
9: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
2: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
20: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure, amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
21: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel en la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels Americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
20: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
2: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Ananet Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
9: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
2: Per cert, que l'empresària Elena Guardans-Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
9: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
2: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixa sobre la jornada de segona divisió.
13: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tilibí amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
15: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
14: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
13: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:15 de la tarda. A la primera federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
16: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
17: Crec que amb tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que dèiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
16: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
13: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby us destaquem diumenge a les 12, Sant Boian al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladit.
8: Ens agrada la poesia.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 24 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera s'organitzen per fer possible el viatge de final de curs. Castellterçol presenta un projecte d'11 milions al Pla de Barris. Sant Feliu estrena una extraescolar de fotografia adreçada a joves d'entre 12 i 17 anys.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 24 de setembre explicant-vos que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines s'han organitzat amb l'ajuda de les seves famílies per intentar fer possible el viatge de final de curs. Segons expliquen els mateixos alumnes, la situació actual de la vaga de professors fa que no tinguin el mateix suport econòmic per part de l'Institut que en altres cursos i per això han decidit buscar alternatives ells mateixos per aconseguir poder fer aquest viatge. Ens ho explica l'Iker Aguadé, alumne de quart d'ESO.
2: Doncs fent activitats diverses per poder aconseguir el diners, perquè amb les vagues de professors no tenim aquest suport econòmic de l'institut. Llavors ho hem de fer nosaltres mateixos amb les famílies.
0: Pels alumnes aquest viatge és especialment important perquè representa el final d'una etapa després de 4 anys d'ESO i en la majoria de casos molts més anys compartits des de la primària. Per això han començat a preparar diverses activitats perquè el cost d'aquest viatge sigui el més baix possible per les famílies. De fet, avui mateix, entre les 5 i les 7 de la tarda, han passat pels comerços de Sant Feliu a demanar donacions per poder fer una llumineta. Però si no us els heu trobat, de ben segur que aquest cap de setmana us els trobareu, ja que durant la Fira de la Carbassa posaran una paradeta. Escoltem a la Judit Coma, alumna també de quart d'ESO.
3: Doncs hem passat a fer una llumineta i passar pel poble algunes tardes a vendre números i també per la Fira de Carbassa tindrà un lloc on podem vendre magdalenes, galetes, pa, de tot, per així recordar molts més diners.
0: I no serà l'única iniciativa, perquè els alumnes també estan preparant una rifa i continuaran organitzant activitats al llarg del curs per intentar recaptar el màxim de diners possible. A més, han creat un codi QR perquè qualsevol persona que vulgui pugui fer una petita aportació encara que no tingui diners en efectiu.
2: Doncs principalment perquè quan estàs venent alguna cosa et treien l'excusa de no tenen efectiu. Llavors se'ns va acudir aquesta idea perquè tothom pogués aportar qualsevol granet de sorra sense importar si té efectiu o no té.
0: Els alumnes expliquen que també estan rebent suport de diverses persones a través de les xarxes socials i que els seus professors estan al corrent de la iniciativa i els donen suport. Ara el seu objectiu és continuar sumant activitats i aportacions per aconseguir que el viatge de final de curs sigui possible. Una iniciativa que han posat en marxa els mateixos alumnes per intentar tancar una etapa compartint també l'última gran experiència com a grup. I marxem cap a Castellterçol perquè l'Ajuntament ha presentat oficialment el projecte Castellterçol Regenera 2030 a la convocatòria del Pla de Barris i Viles d'aquest 2026. Es tracta d'un pla ambiciós, amb un pressupost total que supera els 11 milions d'euros, del qual opten a cobrir el 75% mitjançant finançament de la Generalitat. Ens en dona més detalls en Jordi Gibert.
4: L'objectiu de la proposta és transformar el poble a través de tres grans eixos: la millora urbana, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. Pel que fa a les transformacions físiques, destaca l'urbanització integral del barri del Sot de la Cleda, una zona pendent des dels anys 60, amb una inversió que ara podria ser de 1,2 milions d'euros. A més, es destinaran més de 3 milions a la rehabilitació de l'antiga fàbrica Anla per adequar-la com a equipament cultural. Albert Obrero és el primer tinent d'alcalde de Castellterçol i explicava que, tot i que la competència per aconseguir el pla de barris és molt exigent, l'Ajuntament té els recursos propis per aportar la seva part del projecte.
5: hem presentat un projecte d'un 11,3 milions. El primer punt que hem de fer és que l'Ajuntament té aquest 25% per aportar-lo. Recordem que aquest impositiu va datar un govern amb deutes, amb una caixa buida i amb pòlisses de crèdit. Ara mateix hi ha diners suficients per poder atendre aquesta dotació que ens pertoca com a municipi. Si no, no ens podríem haver presentat.
4: En l'àmbit de la transició ecològica, la partida més important és la proposta de canviar la xarxa d'aigua potable amb més de 4,5 milions d'euros per substituir el fibrociment abans de l'any 2030. També es renovarà el clavegueram i s'instal·laran noves plaques fotovoltaiques a l'Anla i a la piscina municipal.
5: La puntuació d'aquest projecte et dona el màxim de punts si tu amb una acció aconsegueixes les tres potes. I en el cas de l'art l'aconseguim les tres potes, perquè fem transformació física, fem transició ecològica i fem acció comunitària. Check-in. Ho assolim amb els tres. L'ALA, tot i que no hem pogut fer la intervenció integral que nosaltres haguéssim volgut fer amb el segon mandat, però la pandèmia ens ho va impedir, no vol dir que no haguem fet res. Hem fet actuacions amb l'envolvent, s'ha fet tota la taula nova, ja està completada i s'han fet tots els tancaments.
4: I a la part sociocomunitària, el projecte preveu ampliar el gimnàs municipal del poliesportiu Joan Casanovas, l'únic de caràcter públic a tota la comarca, amb un pressupost de més de 800.000 euros per reduir la pressió dels usuaris. L'Ajuntament també creu que, en cas de no rebre el finançament del Pla de Barris, els diferents projectes que inclou es podrien abordar durant el següent mandat de manera independent.
5: Creiem que tots i cadascun d'ells són susceptibles de ser impulsats. Alguns amb més dificultats. Al sol de clar tenim aquesta dificultat de les contribucions especials. A remodernització d'aigua jo estic convençut que ho farem i clavarem, estic convençut que ho farem amb llei de barris o sense el govern que hi hagi. I jo crec que l'ALA es farà. I es farà pel gran consens que hi ha al poble per tirar endavant el projecte de l'ALA.
4: Precisament l'Ajuntament ja estudia presentar-se al Pla de Pobles de la Generalitat com a alternativa per aconseguir finançament si el projecte no acaba sent l'escollit.
0: I tornem cap a Sant Feliu de Codines, perquè com ja us avançàvem fa unes setmanes, la Casa de les Arts arranca un nou curs escolar ampliant la seva oferta formativa. I enguany, a banda de mantenir l'extraescolar d'art pels infants, la principal novetat és una activitat de fotografia adreçada als joves del municipi, unes activitats organitzades des de l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn. Una proposta que neix precisament de les demandes dels centres i alumnes del municipi. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
6: El que es va fer amb les direccions dels centres escolars és enviar-los un formulari, tant a primària com a secundària, on es va traslladar a tots l'alumnat i ells allà podien dir, el formulari el que feia era diverses preguntes sobre quines motivacions o interessos o què els agradaria fer. Aleshores, l'Ajuntament, quan va rebre la resposta de tots els alumnats dels centres, van fer com un enllistat de tots aquells extraescolars que eren o que tenien més puntuació. Aleshores, un era fotografia. Vull dir, al final, les extraescolars accessibles, evidentment, han de ser una mica en la línia o amb els interessos que tingui la població i també una mica alineat al que pensem que necessita, des d'una visió més tècnica, des del Pla Educatiu d'Entorn, què pot aportar aquests extraescolars als infants.
0: L'activitat està pensada per a joves d'entre 12 i 17 anys i es farà al centre cívic La Fonteta els dijous a la tarda, de 6:15 fins a 8:15 del vespre, entre els mesos d'octubre i desembre. L'espai s'ha triat per una qüestió logística, ja que l'activitat necessita, entre d'altres, poder disposar d'un espai en foscor absoluta en determinats moments, unes condicions que actualment la Casa de les Arts no pot oferir, ja que encara s'hi està treballant per adaptar els espais a les necessitats de les diferents activitats que s'hi volen fer. La proposta busca anar més enllà de la fotografia amb el mòbil i recuperar l'ús de la càmera tradicional perquè els joves puguin aprofundir i aprendre en aquest àmbit.
6: I aleshores és donar-los aquesta alternativa a utilitzar el mòbil com a eina per fer fotos i no utilitzar el que és una càmera tradicional. I és una mica el que farà aquesta empresa que farà aquest curs. I és donar l'oportunitat de recuperar una mica la fotografia tradicional. Ells mateixos porten la maquinària necessària i se'ls dona eines perquè aquests xavals que els agrada o que els agrada, bueno, que en general que els agrada la fotografia, puguin anar més enllà del que et pot oferir un mòbil.
0: I aquesta nova proposta conviurà amb l'extraescolar d'art per a infants d'entre 9 i 12 anys que enguany continua a la Casa de les Arts, una activitat que ja es va posar en marxa el curs passat també a partir de la demanda de famílies i de centres educatius i que va tenir molt bona resposta, fins al punt que es va generar una llista d'espera.
6: Per tant, l'últim trimestre del curs 25-26 ja van fer un extraescolar d'art, va tenir molt d'èxit, va haver-hi una llista d'espera important i el que hem decidit com a govern és que l'art ha de seguir sent un extraescolar accessible a tots els infants. Per tant, es farà aquest trimestre, es farà un segon trimestre i un tercer del curs 26-27. Uh-huh. Per què? Perquè, primer, perquè hi ha demanda, després perquè va tenir molt bona resposta i perquè veiem que és necessari al municipi.
0: L'extraescolar d'art començarà el 3 d'octubre i es continuarà fent els dissabtes al matí de 10 a 12, mentre que la de fotografia començarà l'1 d'octubre i tindrà un total de 12 sessions. El preu de dues activitats és de 60 euros pel conjunt de les sessions i les inscripcions es poden fer fins aquest diumenge 27 de setembre a través del formulari disponible al web de l'Ajuntament. D'aquesta manera, Sant Feliu amplia les propostes educatives vinculades a l'art i a la creativitat, amb activitats pensades tant pels infants com pels joves, volent donar resposta a les demandes i inquietuds de l'alumnat del municipi, però també fomentant l'expressió artística i la creativitat. I parlem de Festa Major perquè els Catarres i Esbetlana seran els caps de cartell de la programació musical de la Festa Major de Caldes d'enguany sota el lema "Que no s'acabi la festa", l'Ajuntament va presentar ahir dimecres el cartell del que és coneguda cèlebrement com l'última Festa Major del Vallès Oriental i que enguany se celebrarà entre el 9 i el 18 d'octubre, dates que cobriran la Festa Major i la Capvuitada. Són gairebé un centenar d'activitats repartides per una desena d'espais de la Vila Termal en el que l'alcalde Isidre Pineda ha definit com una Festa Major XXL. Com a principal novetat en el calendari, el festiu local d'enguany s'ha traslladat al divendres 9 d'octubre, la qual cosa permetrà encetar la festa des de divendres al matí, tot i que el dijous dia 8 al vespre hi haurà la tronada inicial per part del Ball de Diables. Així doncs, tal com explica l'alcalde, la festa s'allargarà durant 10 dies.
7: Festa Major XXL, una Festa Major que hem titulat "Que no s'acabi la festa", perquè serà una festa molt llarga que començarà el dia 9 d'octubre, que serà el dia de festa local, és una de les novetats. La festa local sempre era el dilluns, però com que és el 12 d'octubre, festiu nacional, la festa local de Caldes ja començarà el dia 9 i la primera de les festes serà la festa gran, que ja serà com el tret de sortida de tot el que vindrà ben bé fins a la Capvuitada. Una Festa Major llarga, molt llarga, amb moltes entitats que s'hi han abocat, evidentment, amb tota la cultura popular, que és no només els clàssics, sinó els que donen sentit realment i sobre un pivot a tota la Festa Major, però també activitats de tots tipus, per totes les edats, evidentment hi haurà festa, fins a altes hores de la nit, especialment el divendres, dissabte i també diumenge, aprofitant que dilluns és festa.
0: A nivell musical, la programació d'aquest any vindrà més carregada que mai, ja que s'han reprogramat els concerts que van quedar suspesos durant l'Escaldàrium. I és que més enllà dels concerts del cap de setmana, la festa estrena enguany dues novetats molt destacades. La primera, la baixada d'Andròmines, que serà el 17 d'octubre, durant la Capvuitada, organitzada pels Castellers de Caldes. I la segona, la incorporació d'una intèrpret de signes, tant als versots infantils com als adults. Ens en dona més detalls la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
8: Doncs aquesta Major d'enguany tindrem molts més concerts i molta més música que altres anys perquè hem pogut tornar a reprogramar aquells concerts que van quedar penjats per mala sort per l'Escaldari. Per tant, hi haurà més música que mai. Com a gran novetat d'enguany seria la baixada d'Andròmines, la primera baixada de llits que realment portem molt temps preparant amb moltes ganes i il·lusió perquè no deixa de ser una nova aventura a Caldes, que això és típic d'altres poblacions que aquí no s'havia fet mai. I després, doncs, aquests horaris que seran molt més esponjats, ja que comencem el divendres de bon matí amb la festa gran, cosa que es feia normalment al final, allargarem fins a les 5 de la matinada, dissabte tot el dia, diumenge tot el dia fins a les 5 de la matinada, i després el dilluns, que és dia 12, també tenim programació de tot el dia, destacant aquesta diada castellera en el seu 30è aniversari i acabant amb el filat caminat, la traca final, el llum nit i pals, i una miqueta aquest fi de festa que claurà aquest primer cap de setmana, però reprenem una cap buitada, també més farcida que mai, amb un Oktoberfest, però que també recupera música de l'Espatarium, amb una tarda de dissabte també plena de música local, i diumenge una esperada cap buitada a la plena de Roma. El cartell representa què és la Festa Major de Caldes, la Festa a Pau de Major. La Festa Major són les colles de cultura popular, les nostres entitats que fan possible aquesta festa tant de cultura popular com esportives, com de ball, com de música, i això és el que s'ha representat aquí també, amb aquest segell, aquesta rúbrica de Festa Major, perquè hem volgut donar una miqueta aquest toc personal i aquesta energia molt calderina que l'aigua termal ens fa transformar.
0: Per tant, la cultura popular tornarà a ser l'eix principal de la festa, amb la Diada Castellera el 12 d'octubre, on els escaldats continuaran celebrant el seu 30è aniversari, Cercavila de Gegants, Correfoc del Vall de Diables, el Correbars el dia 9 o l'espectacle Nit, Llums i Pals dels Bastoners. Tancaran aquests 10 dies intensos amb la Cap Vuitada, que arribarà al cap de setmana següent, amb l'Aplec del Remei i la quarta edició de l'Oktoberfest. I com ja és habitual, també per facilitar la mobilitat entre veïnes i visitants i evitar l'ús del cotxe, l'Ajuntament ha tornat a posar noves parades de bus urbà entre el Tint i el Parc de Can Rius, així com reforços nocturns que connectaran el centre amb els barris perifèrics durant totes les nits de festa. Sant Feliu de Codines es prepara, després de 4 dies intensos de Festa Major, per tornar a ampliar els carrers del municipi de carbasses i productes de la terra aquest cap de setmana amb la 21a edició de la Fira de la Carbassa. La fira, com hem dit, se celebrarà dissabte i diumenge i arriba a més de 50 parades, noves activitats propostes pels més petits i, esclar, el tradicional concurs de carbasses gegants. Però abans de parlar de tot el que hi trobarem, cal entendre d'on ve aquesta fira i com ha anat evolucionant al llarg d'aquests 21 anys. En Dani Fonoll és el president de l'entitat organitzadora i ell mateix ens ho explica.
9: I llavors van començar a cultivar carbasses, i van fer carbasses grosses i van decidir fer una fira de la carbassa l'any 2006. L'any 2006 va ser el primer any que es va fer aquesta fira de la carbassa i aleshores doncs, va ser una tradició que cada any s'engrescaven més, buscaven llavors de carbasses més grosses i cada any anaven i s'hi van començar amb carbasses de 50, 100 quilos, van continuar amb carbasses de 200, van continuar amb carbasses de 300 fins a arribar a carbasses de 700, 800 quilos. Vull dir que és el que és molt, molt gran, molt gran. I va ser aquesta fira, l'any 2006, va ser la precursora.
0: I és que aquest any, precisament, s'espera que tornin a arribar carbasses de grans dimensions, algunes que podrien superar fins i tot els 600 quilos i fins i tot la participació d'algun local. Però més enllà de les carbasses, la fira també aposta per ser aparador de productes de tardor i també de gastronomia. Aquest any, un dels plats forts torna a ser el show cooking, aquest cop per part de Jan Fargas, cuiner de Les Voltes i col·laborador del Tot es Mou de 3CAT, que prepararà un estofat amb botifarra, carbassa i bolets.
9: La part gastronòmica implica que potenciïs una miqueta la cuina de tardor, que un dels productes estrella que nosaltres estem intentant fer és la carbassa, i el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo, és a dir, el cuinarà in situ i després el repartirem entre totes les persones que hi hagin allà fins on arribi. S'ha acabat, no? I a més farem un fulletó que hi haurà la recepta.
0: Dissabte a la tarda tornarà al Vespreig, que l'any passat, pels 20 anys, van iniciar enguany, però fins les 10 de la nit. I el que també torna és el mojito de carbassa, amb opció sense alcohol i amb alcohol.
9: Home, l'any passat em sembla que en vam fer unes 400.
10: Sí, més o menys unes 400.
9: Uns 400 mojitos.
10: Sí. Uau. I a mi sense alcohol.
9: I va tenir, ja, amb alcohol i sense. Hi ha dues varietats que pots fer-ho amb alcohol o sense, perquè hi ha gent que no vol o no pot beure alcohol, llavors vols que tingui la possibilitat de tastar-lo, que és igual de bo, eh? Vull dir que no té més. És molt bo. I l'any passat va venir un grup que va tenir molta acceptació, però aquest any, tenint un compromís, no han pogut, per tant, hem optat per un DJ i ja està.
0: I tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor, tallers, gastronomia i activitats per totes les edats. De fet, aquest cap de setmana, per exemple, hi haurà un castell de cartró interactiu per als infants, tallers, concursos i també activitats com un taller d'olivada o de pa de carbassa. Una evolució que, segons explica l'organització, ha estat necessària per mantenir viva la fira.
9: teníem que tenir relació amb tots aquests pagesos d'arreu que poguessin portar carbasses, però, per altra banda, el teníem també que reconvertir. Uh-huh. I de quina manera ho reconverties? Bueno, la tardor és molt rica en productes.
11: Sí.
9: Doncs anem a fer productes de tardor, en productes de la terra, i anem a reconvertir-lo d'aquesta manera, que no siguin només la fira de carbasses, sinó ens quedaríem molt limitats a el que hi ha.
0: Així doncs, Sant Feliu de Codines torna a convertir la carbassa en protagonista en un cap de setmana rodejat de gastronomia, productes de la terra i activitats per tota la família. I fins aquí l'E59 d'avui dijous 24 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona hora.
0: I el que posa ell, el d'allò de la música, no?
1: Sí, bueno,
0: que fa,
1: avui,
0: sí,
1: avui he quedat dels organitzadors
0: sol.
1: Tècnics, he quedat sol, que
0: sol?
1: Tinc el Joan de...
0: Sí, amb alguna rotonda que va girant, no?
1: Sí.
0: La Maria Torrents, hola, bon diumenge, Maria.
2: Moltes gràcies, ja tornem a ser aquí i avui farem la despedida, també.
0: El Pau Ibars, hola, Pau.
3: Bon dia.
0: Aprofitem també per, des d'aquest programa, felicitar el Jordi Massaguer, que avui és el seu cumpleanys.
1: El divendres va ser.
0: Ah, divendres va ser?
1: Sí.
3: Sí.
0: Així ja he fet tard.
3: Divendres.
0: Sí. Ja he fet tard, ja no em donarà carmelos.
1: Però bueno, bon sant, bona...
0: Sí.
1: Cap, com se digui.
3: Capbuitada.
1: Sí. Capbuitada.
3: Tot, capbuitada. Capbuitada,
0: sí. Veus? Una que va despistada sempre, que no sap mai el dia que viu. La que us parla, Rosita Figueres, no sé si ho he dit.
2: No.
0: Però em sembla que ja em coneixen. Bé, programa de música. Començo. Àngel, bé que ens has posat avui.
1: Sí, ja que no hi ha el Joaneda, comença tu mateixa.
0: Val. Benvinguts a aquest viatge musical únic i dedicat a una de les bandes més influents de la història, els Beatles. Avui recorrerem la seva trajectòria a través de cançons que van marcar època i van revolucionar la música moderna.
2: Des dels inicis a Liverpool fins a la seva etapa més experimental, descobrirem no només les melodies que tots coneixem, sinó també les històries, anècdotes i curiositats que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Acompanyeu-nos en aquest recorregut cronològic per la seva evolució artística. Tres veus, 13 cançons i un sol objectiu, reviure la màgia dels Beatles i entendre per què encara avui continuen captivant generacions arreu del món.
2: Comencem aquest viatge al 1962 amb la música de Love Me Do, el primer senzill oficial dels Beatles. Una canció senzilla, amb harmònica, molt present, que ja mostrava l'essència del grup i la veu compartida de Lennon i de McCartney.
1: La gravació no va ser fàcil. Hi va haver canvis de bateria fins a trobar la versió definitiva. Tot i això, la cançó va entrar a les llistes britàniques i va ser el primer pas cap a un fenomen mundial imparable.
0: Aquesta peça, que podríem traduir com Estima'm, parla d'amor directe i sense complicacions. És una cançó fresca, propera, que connecta amb la joventut del moment i que ja deixava entreveure el talent del grup.

0: Seguim el 1963 amb Please, Please Me, una cançó que va suposar el primer gran èxit dels Beatles. Inicialment era més lenta, però el productor George Martin va suggerir accelerar-ne el ritme. I va resultar, va ser espectacular.
1: El títol es podria traduir com Si us plau, complau-me, i la lletra juga amb un doble sentit molt sutil. És una peça plena d'energia, amb una melodia enganxosa que va captivar ràpidament el poble jove d'aquell moment.
2: Amb aquesta cançó, el grup va arribar al número 1 a les llistes britàniques i va començar el fenomen conegut com Beatlemania. A més, dona nom al seu primer àlbum, enregistrat en només un dia intens d'estudi.

0: Aquesta tercera cançó es podria traduir com «Ella t'estima» i ens presenta una història explicada des de fora, gairebé com un consell entre amics. És alegre, directa i amb un missatge molt positiu que va connectar amb molta gent.
1: «She Love You» va ser un dels grans èxits del 1900.

0: Amb el I Want to Hold Your Hand, els Beatles fan el salt definitiu cap als Estats Units. Aquesta cançó va ser clau per obrir les portes del mercat americà i convertir-los en un fenomen mundial.
1: La van escriure junts John Lennon i Paul McCartney, en una casa familiar, buscant deliberadament un èxit internacional. I ho van aconseguir. Van arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
2: El títol es podria traduir com «Vull agafar-te la mà» i transmet aquella emoció innocent dels primers amors. És una cançó plena d'energia i d'il·lusió que encara avui fa somriure i convida a cantar-la.

0: Entrem al 1964 amb A Hard Day's Night, una cançó que dona títol a la primera pel·lícula dels Beatles. Jo me'n recordo quan la van passar al Coliseu. Te'n recordes, Rosita?
1: Sí.
0: La vaig veure totes les vegades que la
1: totes
0: van
1: les vegades que el van passar, oi?
0: Des del primer acord de la guitarra esdevé inconfusible i marca un pas endavant en el seu so.
1: El títol es podria traduir com Una nit després d'un dia feixuc. Parla del cansament de la feina i del consol a tornar a casa amb la persona estimada. És una lletra senzilla, però molt efectiva i propera.
0: En castellà la van traduir Que noche la de aquel día. Ah, era el nom de la pel·lícula, perquè abans tot era en castellà, esclar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb aportacions de Paul McCartney. A més, va ser un gran èxit internacional i consolidava el grup també en el món del cinema.

0: Yesterday ens parla de la nostàlgia i de la pèrdua amb una sensibilitat molt especial. És una peça íntima, suau, que connecta directament amb les emocions més profundes de qui l'escolta.
1: És una de les composicions més conegudes dels Beatles, escrita principalment pel Paul McCartney. Curiosament, la melodia li va venir en un somni i durant un temps la va anomenar Scrambled Eggs, ous barrejats, algo així, mentre buscava la lletra definitiva.
2: El més sorprenent és que només hi participa McCartney, acompanyat per un quartet de corda, cosa poc habitual en el grup fins a aquell moment. Amb aquesta cançó, els Beatles demostraven que podien anar més enllà del pop energètic i explorar nous camins musicals més introspectius i sofisticats.

0: seguim amb Help, una altra peça clau del 1965 dels Beatles. Tot i el seu ritme viu i enganxós, la cançó amaga un missatge molt més profund del que sembla a primera escolta.
1: La va escriure principalment John Lennon en un moment personal complicat. Ell mateix va reconèixer anys després que era un crit d'auxili real, reflectint la pressió de la fama i el vertigen del seu èxit.
2: El títol es podria traduir com Ajuda. Tot i la seva aparença alegre, ens parla de la necessitat de suport i comprensió. És una cançó que combina energia i sinceritat i que ens mostra una cara més humana del grup.

0: Amb Norwegian Wood, els Beatles fan un pas més cap a la innovació inclosa a l'àlbum Rubber Soul. Introdueix el sitar, un instrument indi que porta un so totalment nou prop de l'època.
1: El títol es podria traduir com Fusta Noruega i explica una història enigmàtica sobre una trobada amorosa una mica estranya. Té un to irònic i subtil que convida a escoltar-la amb atenció per captar-ne tots els matisos.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb la col·laboració de Paul McCartney, i el sitar el toca George Harrison. Aquest detall va marcar l'inici de l'interès del grup per la música i la cultura índia.

0: Eleonor és una dona solitària, gairebé invisible per a tothom. Recull arròs després dels casaments i somiant una vida que no és la seva. Podríem dir que representa tantes persones que viuen en silenci, sense que ningú se n'adoni.
1: Amb Eleanor Rigby, els Beatles ens expliquen una història colpidora. També hi apareix el pare Mackenzie, un capellà solitari que escriu sermons que ningú escolta. Dues vides que mai acaben de connectar.
2: La cançó escrita principalment per Paul McCartney és gairebé com un petit relat, sense guitarres ni bateria, només amb cordes. Es dibuixa un món trist i realista que marca un abans i un després en la seva manera de compondre. El productor George Martin va crear un arranjament de corda inspirat en la música clàssica que fa la feina, que fa única, que la fa única.

0: Amb Strawberry Fields Forever, els Beatles entren de ple en una etapa més psicodèlica i introspectiva. La cançó ens transporta a un lloc gairebé de somni, ple de records i sensacions.
1: Camps de maduixes per sempre. Podria ser la traducció del títol. Fa referència a un lloc de la infantesa, un espai per jugar i imaginar. És un refugi, un món interior, on tot sembla més tranquil i segur.
2: La peça està inspirada en records de John Lennon a Liverpool, prop d'un orfenat anomenat Strawberry Field. La gravació va ser molt innovadora, combinant diferents preses i efectes, i mostra l'evolució artística del grup cap a terrenys més experimentals.

0: L'any 1967, en ple moviment hippie, els dels Beatles llancen All You Need Is Love, una cançó amb un missatge universal i directe que es va convertir en tot un himne d'una generació.
1: El títol es pot traduir com Tot el que necessites és amor. És una idea senzilla, però molt poderosa. L'amor com a motor del món. La cançó transmet optimisme i un esperit de fraternitat entre les persones.
2: Es va interpretar per primera vegada en directe en un programa de televisió via satèl·lit, vist arreu del món. Amb aquesta peça, escrita principalment per John Lennon, el grup reforçava el seu paper com a una veu d'una època.

0: Afegim ara una parada molt especial amb Penny Lane, una cançó que ens transporta directament a Liverpool, als carrers i records quotidians dels Beatles.
1: La peça, escrita principalment pel Paul McCartney, descriu personatges i escenes reals. El barber, el banquer, els autobusos, tot amb un aire gairebé cinematogràfic i molt detallista.
2: El nom és el d'un carrer, però aquí esdevé un símbol dels records d'infantesa. És una cançó alegre i plena de vida, que ens fa passejar per un lloc concret, però alhora molt universal. Hey.

0: Arribem gairebé al final del viatge amb Let It Be, una de les cançons més emblemàtiques dels Beatles, publicada poc abans de la separació del grup, té un to serè i gairebé espiritual.
1: El títol es pot traduir com "Deixa-ho estar" o "Que sigui el que hagi de ser". Ens parla d'acceptar les dificultats amb calma, confiant que les coses es posaran en lloc amb el temps.
2: La va escriure en Paul McCartney, inspirant-se en un somni amb la seva mare. Amb el seu piano i el cor final, la cançó esdevé una mena de comiat emotiu d'una etapa irrepetible de la música.

0: Come Together en l'àlbum Abbey Road dels Beatles i mostra un so més madur i sofisticat. El seu ritme pausat i la línia de baix la fan immediatament reconeixible.
1: El títol es podria traduir com Veniu junts o Ajunteu-vos. És una invitació a unir-se, però amb una lletra plena d'imatges curioses i una mica misterioses que fan pensar i imaginar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon amb aportacions de Paul McCartney. Tot i la seva aparença enigmàtica, s'ha interpretat com un missatge d'unitat en un moment de canvis.

0: Tanquem aquest viatge amb The Long and Winding Road, un dels darrers cançons publicades dels Beatles. És una peça melancòlica que reflecteix perfectament el final d'una etapa.
1: El títol es pot traduir com El llarg i sinuós camí. Parla d'un recorregut ple de voltes, de dificultats, però també d'esperança per arribar, finalment, a un lloc desitjat.
2: La va escriure Paul McCartney i, tot i la seva bellesa, va generar certa polèmica pels arranjaments orquestals afegits pel productor Phil Spector. Amb tot, és un final emotiu per a una trajectòria repetible.

0: Amb Hey Jude, els de Beatles signen una de les seves cançons més llargues i emocionants. Comença de manera íntima i acaba convertint-se en un gran cant col·lectiu impossible d'oblidar.
1: El nom Jude fa referència a un nen que passa un moment difícil. La cançó es podria entendre com un missatge d'ànim. No et rendeixis. Tot pot millorar si mantens l'esperança i la confiança.
2: La va escriure Paul McCartney pensant en el fill de John Lennon durant la separació dels seus pares. El famós final amb el na... com feia? Na... Ju... na... na... na... na... na... na... na... aquest sí que l'he trobat. Na... na... na... na... na... na... es va convertir en un dels moments més icònics de la història de la música. Penso que surt 15 vegades aquest na... na... na...

0: Bueno, fins aquí el programa d'avui. I he disfrutat, però molt, eh?
1: Oi que sí?
0: Els Beatles eren els meus.
1: Doncs no ho pensava, eh? Pensava que només m'agradaven a mi, però veig
0: doncs mira,
1: que
0: hi ha més gent. És tota una generació.
1: No, ja he vist que us movíeu aquí, el ritme
0: que ballàvem tocava. I tot.
1: Sí.
0: Bueno, va, un bon diumenge i un bon estiu.
1: Sí.
0: Ens tornem a retrobar pel setembre.
1: Passada la Festa Major.
0: Sí, vindrem carregats de música, si pot ser encara més bona.
1: El Pau ho ha fet molt bé, però... esperem que ja hi hagi el Jordi.
0: No, gràcies, Pau.
2: Vinga, gràcies. Bon estiu a tothom.
0: Vale, bon estiu.
3: Bon estiu, adeu. Bon estiu. Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
3: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
2: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
4: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
2: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresària Helena Guardans-Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Hoan ying shou ting.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el nic. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de guard del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
3: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
2: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona i usa l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de La Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb 3 plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de La Divergent.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
3: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Hem Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
2: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
3: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
4: Hem de poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
2: La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
5: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
6: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
2: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
3: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
7: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
8: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
2: En cultura, arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalant el repartiment.
2: I en esport, Joel Gomis, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada de la segona divisió.
9: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogó arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, a l'igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, circulació en general cada cop més fluida, més còmoda. No ha estat, en general, globalment, una tarda complicada, però sí que puntualment alguna via amb alguna retenció, amb algun accident que ha complicat la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista AP7 ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud de maturades a l'altura de Gelida, després d'un accident d'aquesta tarda força més avall, a la Granada del Penedès. Tot això en sentit de Tarragona, millorant ràpidament, però encara amb aquest tram que va ple a l'altura de Gelida. A l'autovia 2, en aquest cas, a l'altura de Jorba, aquest tram afectat per obres, sentit Igualada, vaja, sentit contrari, sentit Lleida, que dificulta la mobilitat al llarg d'uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. I després alguns punts doncs, amb trànsit intens, trànsit una mica més espès, la C55, per exemple, a Castellgalí, en sentit Manresa, o la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De moment no passa d'aquí. És tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: I també hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, Educació, Economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: Ho dèiem en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, i es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la zona.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab,

0: renúncia. Francesc Arasa, de Junts, serà rellevat com a alcalde per l'actual primer tinent d'alcalde, Víctor Colomines, que haurà de ser investit en un nou ple que se celebrarà en els pròxims 10 dies. La renúncia arriba mesos després que Arasa fos investigat per una presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals, però ell mateix ha assegurat que la investigació no ha tingut res a veure amb la seva decisió. Tot i deixar l'alcaldia, Arasa continuarà al govern municipal com a primer tinent d'alcalde mantenint les àrees d'urbanisme i hisenda. Durant el ple, Arasa ha insistit en els motius de la seva renúncia i ha reivindicat la feina feta durant els gairebé 16 anys al capdavant de l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies, Daniel. I Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Viver.
2: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
3: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
4: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
2: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana expulsar un equip de futbol que es feia dir, o es fa dir, Bayern de los Caídos.
5: Es tracta d'un dels equips d'una lliga de futbol amateur d'Horta en què jugaven dos membres de Vox. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'aquesta lliga perquè l'escut de l'equip incorpora el nom Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats, experts en memòria històrica, hagi portat el cas a la Fiscalia.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
5: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre, a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
1: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
5: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
1: I segon parapentista mort en un accident en dos dies al Bages. La víctima ha caigut a prop de la carretera a Santpedor.
5: Un parapentista ha mort en un accident de Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, al Bages. Segons ha informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera B4501. El parapentista ha impactat contra un cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
1: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
7: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
8: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell.

0: que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat. I, per tant, la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
1: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i, en total, la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
2: Encara en l'àmbit sanitari, alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
3: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
4: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
3: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
2: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
5: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
6: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
5: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
2: I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Arnau Olmos.
7: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
8: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
7: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: En cultura, La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes.
9: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Guita Rica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres.
2: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Neshat.
10: La soprano russa Anna Nebrecko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
2: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
10: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
2: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
11: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestratén és la directora del festival.
12: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no?, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
11: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 9:15 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafanya, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 9:15 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Radio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanquivermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Els blaugranes han estat clars dominadors del duel i Dick Amem, amb 11 gols, ha estat el màxim golejador culer. Diumenge, els d'Antonio Carlos Ortega jugaran la segona jornada de la Lligueta contra els Zamalek Egipci.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
4: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
5: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
6: Bola negra.
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: ¿Por qué t'han echado la bola negra?
10: ¿Qué t'han dicho?
11: Que soy homosexual.
12: Buen chico.
3: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
13: Soy Joe. Yo Raisa.
14: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
15: Nunca había tenido una mejor amiga.
16: Yo tampoco.
14: ¡Vamos!
3: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
17: Agarraos, vuelve!
18: Volvemos a casa.
2: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
19: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, divendres 25 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que desmantellen una plantació de marihuana amb 200 plantes en una casa de Sant Feliu. Bigues i Riells i Caldes de Montbui obren el nou curs de les aules d'extensió universitària amb Josep Cervelló i Tomàs Molina. Els castellers de Caldes participen aquest diumenge a la primera cita del 30è concurs de castells a Torredembarra.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui divendres 25 de setembre explicant-vos que una operació policial que ha tingut lloc aquesta setmana a Sant Feliu de Codines i que ha culminat amb el desmantellament d'una plantació de marihuana d'unes 200 plantes al nucli urbà. També s'han detingut dues persones que s'han posat a disposició judicials. Els fets han passat en una casa del barri del Serrat de Vic. En l'operatiu hi han treballat conjuntament policia local i Mossos d'Esquadra i s'ha produït a principis d'aquesta setmana. Després de la detecció d'un presumpte delicte contra la salut pública arran d'una operació policial ordinària, els cossos de seguretat van poder fer l'entrada a la casa amb una ordre judicial i detectar unes 200 plantes de marihuana, segons han explicat fonts policials a Ona Codinenca. I ara anem a parlar de dues aules d'extensió universitària per a gent gran. Anem primer cap a Bigues i Riells del Fai, perquè el curs passat, el 2025-2026, es van estrenar amb les aules d'extensió i enguany, després de valorar l'èxit i la implicació de la població de la zona, hi tornen. El tret de sortida serà aquest dimecres 30 de setembre a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Bigues amb el doctor Josep Cervelló Autuori, catedràtic d'Egiptologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic i parlarà sobre les excavacions a l'ombra de les piràmides, les últimes descobertes de la missió arqueològica de la Universitat Autònoma a Sàqara, Egipte. Les conferències es continuaran fent un cop al mes i se'n faran un total d'11 que s'extendran fins al juny. Núria Rossell és la presidenta de la Junta i explica per què han decidit mantenir aquest format.
2: Fins ara ens ha funcionat molt bé fer-les mensuals perquè el nostre municipi organitza moltíssimes activitats. Hi ha molta oferta, Hi ha molta oferta de diferents tipus d'activitats, de teatre, de cinema, etcètera, etcètera. I, per tant, les persones, doncs, semblava que fer-ho mensual doncs els hi anava molt bé per poder també combinar amb altres activitats que poden fer i no entre cometes, estressar-se amb una sobreoferta que hi ha de diferents temes.
0: Com és habitual, la iniciativa compta amb el suport organitzatiu i de cerca de conferenciants de l'Autònoma. Tot i això, des de la Junta i a partir de les peticions dels associats, també hi aporten propostes temàtiques.
2: Alguns ens els ofereix l'Autònoma, d'altres els triem nosaltres. La Junta es reuneix i decidim, i després algun associat diu: doncs mira, perquè a mi m'agradaria parlar de química, per exemple, que féssiu alguna cosa de química. Doncs mira, aquesta vegada vindrà la Núria Salam Ballesteros, que ens parlarà de materials de cinema. I és una llicenciada en químiques i doctora en ciències de materials i tecnologia metal·lúrgica.
0: A més de les xerrades mensuals, el programa de Bigues i Riells també inclourà un taller operístic al novembre i sortides culturals relacionades amb la figura d'Antoni Gaudí, com una visita a la Colònia Güell i a la Sagrada Família. Però Bigues i Riells no és l'únic municipi de l'Eix 59 que compta amb una aula d'aquest tipus. I és que Caldes de Montbui celebra enguany els 10 anys de trajectòria de la seva aula d'extensió universitària. La inauguració del nou curs serà el proper 7 de setembre, 6:45 de la tarda, a l'Espai Can Rius, amb ni més ni menys que el meteoròleg Tomàs Molina, que oferirà la ponència Com serà el temps a Caldes al 2030? A diferència de Bigues, a Caldes les conferències es fan de manera quinzenal, però com a Bigues aborden un ampli ventall de temes divulgatius, científics i culturals. Escoltem ara a Maria Àngels Alier, que va ser assistent a les conferències de Caldes el curs passat.
2: Va
3: vaig decidir anar-hi perquè, bueno, a mi m'interessa tot el tema que pugui ser cultural, des de molts aspectes. S'oferia aquesta, diguéssim, tot aquest programa de xerrades, normalment de força qualitat, perquè venen ponents que són especialistes en el tema, i donat, bueno, la meva situació, doncs, que tenia més temps disponible, bueno, em va interessar, i la veritat és que les xerrades han sigut sempre bastant interessants. Hi ha temes molt diversos, des d'art, història, temes més tècnics, geològics, científics, és una mica bastant variat. Llavors, a mi això, doncs, mira, és agradable, escoltes, pots preguntar després també al ponent si tens algun dubte, i la veritat és que l'experiència és positiva.
0: Totes dues aules tenen com a prioritat afavorir l'envelliment actiu i l'accés a la cultura per a les persones majors de 55 anys, tot i que estan obertes a qualsevol persona de qualsevol edat amb inquietuds per continuar aprenent. Pel que fa als preus, per sufragar les despeses de l'organització, el seguiment del curs sencer té un cost de 50 euros, mentre que si s'hi van parelles, rebaixa a 40 per persona. Així tot, per a aquelles persones que prefereixin assistir només a una conferència puntual, sense pagar tota la quota, ho podran fer adquirint una entrada per 7 euros. I no marxem de Caldes, perquè els castellers ja ho tenen gairebé tot a punt per dissabte la primera cita del 30è concurs de castells, que es farà a Torredembarra, una cita que tenen marcada al calendari des de fa molt de temps i on esperen poder millorar l'actuació que van fer ara farà 2 anys. Al llarg d'aquesta setmana han fet assajos especials, com l'assaig Porta un amic, un assaig convidant a colles amigues, o el que tindrà lloc avui divendres a les 8 del vespre, on conviden a venir a les entitats de la Vila Termal perquè també les puguin acompanyar en aquest concurs de castells. Tot i això, aquests assajos sempre han estat oberts a tothom que vulgui acompanyar els escaldats. Ara ja fa 2 anys que es va celebrar el passat concurs, però enguany els escaldats volen aconseguir una fita insòlita. Ho explica la presidenta dels castellers, Núria Soler.
4: I ens hem, des de tècnica, doncs, s'ha marcat un objectiu. Al final és un objectiu, doncs, que portem treballant, doncs, tota aquesta temporada, entre el primer tram i en aquest segon, no?, que volem portar a concurs, i doncs serien les 2 agulles, el 3 i el 4 i el 5 de 7. Aleshores, bé, és al final és posar en manifest aquesta feina amb tranquil·litat, amb solvència, amb calma i amb aquest punt de nervi que entenem que hi ha de ser, i a gaudir sobretot d'aquesta gran actuació.
0: Una participació que arriba després d'un primer tram de temporada de molta feina i un segon tram que tot just comença i que els permetrà posar a prova els castells que han estat preparant durant tants mesos. A la cita de diumenge hi actuaran amb 12 colles més i serà una actuació que l'afronten amb nervis, però també amb bones sensacions per poder gaudir-lo i també disfrutar-lo amb una mica de competitivitat. I tornem cap a Sant Feliu per parlar d'aquesta mateixa emissora, perquè Ona Codinenca té un conveni amb l'escola Jaume Balmes des de l'any 2020, que és concreta amb un estudi de ràdio al centre escolar des d'on es fa la ràdio L'Escola, que s'emet cada dimecres a l'E59. Cada curs els alumnes de quart de primària visiten la ràdio i aquest any ho faran els de quart i els de cinquè. I avui ha estat el torn dels alumnes de cinquè i dijous que ve seran els de quart els que visitaran els estudis. Durant la visita dels alumnes han pogut veure les instal·lacions i conèixer també què s'hi cou en una emissora de ràdio local, descobrir els estudis, quina feina fa el tècnic o tècnica, entre moltes altres històries. Ha sigut, de fet, un matí que els ha servit per endinsar-se en un nou entorn i una nova professió que potser desconeixien. Però què és el que més els ha agradat o el que més els ha cridat l'atenció? Escoltem alguns dels alumnes de cinquè de l'escola Jaume Balmes.
5: Està sent molt divertit i és una experiència que no es pot fer sempre. No sempre pots venir a la ràdio a fer-ho.
6: Jo aquí ja havia vingut, aquí amb l'equip de futbol, i pues està xulo que la gent t'escolti, això.
0: I a tu què t'ha semblat aquesta visita a la ràdio?
7: Molt divertida.
0: I què és el que més t'ha agradat?
7: La zona on s'ha dit a tot.
0: I què t'ha agradat més?
8: Els micros.
0: Alguns ja havien vingut, d'altres era la seva primera vegada davant d'un micròfon, però tots han gaudit de l'experiència de conèixer un nou espai del seu municipi. Ah, I quasi se m'oblida abans d'acabar. Alguns dels alumnes han volgut deixar alguna pregunta, a veure si entre tots la podem respondre.
9: Per l'alcalde.
10: Va, digues.
9: Hola, bon dia.
10: I què li preguntaries? No passa gaire, que pugui ser una pregunta a l'alcalde.
9: Quan queda perquè s'acabi les obres de la plaça?
1: L'agenda.
0: Com cada final de setmana farem un repàs dels actes més destacats dels municipis de l'Eix. Comencem, com sempre, a Sant Feliu. I és que, com us hem anat avançant, aquest cap de setmana és la 21a edició de la Fira de la Carbassa i de Productes de la Terra. Teniu un cap de setmana ple d'activitats. Des del show cooking amb el Jan Fargas, passant per un vespreig, però també amb activitats dedicades als infants, com un castell de cartró, piscina de boles, xocolatada i, sense oblidar-nos, de les carbasses i els fruits gegants. I, òbviament, el seu concurs amb premis en metal. Però a més de tot això, avui divendres teniu dues activitats. La primera, dirigida a infants, és la presentació del Club de Lectura Infantil, una activitat que es torna a fer 13 anys després a la biblioteca, i la segona tindrà lloc a les 8 del vespre, al Centre Cívic. I serà ni més ni menys que la presentació de la 7a edició de l'Oncodina Estrell, que promet alguna que altra sorpresa i, per suposat, un nou objectiu de rècord de donatius. I ara marxem cap a Caldes de Montbui, on s'espera un cap de setmana força tranquil pel que fa a activitats. Però bé, avui divendres podeu anar a veure i a gaudir la 10a edició de la Nit de l'Esport a la plaça del Carme, una nit que serveix per reconèixer mèrits i trajectòries de l'esport calderí. I per aquells que encara tinguin ganes d'alguna que altra festa major, aquest dissabte i diumenge és la festa major del barri del Farell, amb activitats per tota la família, amb dinars populars, música i moltes activitats. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai. Per començar, i com us vam avançar en aquest mateix informatiu, arriba la 16a edició de Llegendes, amb una nova llegenda sobre el castell de Montbui. Això serà dissabte. Com no, el mateix castell a partir de 8:45. I diumenge teniu dues cites. La primera, la marxa passeig organitzada per la UEC Vall d'Atenes, amb sortida a les 7 del matí del Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai. I per aquells que no voleu matinar, poden anar a gaudir de l'11è Festival de Jazz, amb un concert a les 12 del migdia de Joan Garrobé, Dick Dem i Lluís Ribalta Trio. I acabem aquesta agenda anant cap al Moianès. Comencem per Castellterçol, on dissabte torna l'Espai Batec de 11:15 a 12:45 a l'Escola Bressol Municipal L'Espurna, un espai adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys per compartir temps, jocs i experiències. I a la tarda, també Castellterçol, torna la Mussolada. Tota la programació comença a 17:45 a la plaça Vella amb la Planta de Bèsties. I pels qui no els agrada el foc, poden anar al Centre Espai Escènic a 9:15 a gaudir del Flamenco Vibes. Però no parem amb dissabte, perquè si no teniu prou de varietat, a partir de les 4 i fins les 8 teniu una tarda de descoberta, conversa i benestar. Es tracta d'una activitat organitzada per Espai de Dones i l'Ajuntament, on es parlarà sobre sexualitat i menopausa. I ara sí, acabem amb l'agenda a Monistrol de Calders, on aquest cap de setmana se celebra el Teatral, unes jornades de teatre de la Catalunya Central que comencen a les 10 del matí de dissabte i acabaran el diumenge a la tarda.
1: El temps.
0: I ara sí, posem punt i final al programa d'avui i ho fem, com sempre, amb el temps, perquè ha arribat la tardor i és l'últim cap de setmana de setembre. Així que saludem, com sempre, al nostre home del temps. Bona tarda, Pep Acosta.
11: Hola, bona tarda a les portes d'un nou cap de setmana, el primer d'aquesta tardor de 2026, l'últim d'aquest mes de setembre, que ja se'ns acaba, ja se'ns en va. Però sembla que sigui un cap de setmana d'agost, o de juny, de principis de juny o de finals d'agost, que no pas un cap de setmana de finals de setembre, perquè déu-n'hi-do com va apretant la calor encara. Això ja és inaguantable, ja no es pot suportar més. Però és que no para, no para aquest estiu que es va allargant. I jo ja no sé ben bé què dir, ni què passarà, ni quan acabarà, ja no ho sé. Perquè aquest cap de setmana no baixaran pas gaire les temperatures. Tindrem anticicló molt potent a sobre nostra. No hi ha manera de que se'n vagi l'anticicló. està molt ferm al centre d'Europa i no vol marxar a altes pressions tot el cap de setmana. Temperatures una mica baixes de nit, al voltant dels 15 graus, però les temperatures màximes pujaran altra vegada al voltant dels 26, 27, 28 graus. Temperatures molt suaus a les hores centrals del dia, tant dissabte com diumenge. I els dos dies amb gairebé cap núvol. Molt de sol. El gran protagonista serà el sol el cap de setmana, sense cap mena de dubtes. Només una petita variació. La tarda de diumenge ja hi pot haver alguna nuvolada. Sobretot cap a la zona del Pirineu hi haurà alguna nuvolada que podem veure a la nostra zona. La veurem de molt lluny, perquè només afectaran aquella zona. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Un cap de setmana de finals d'agost o de principis de juny, molt assolellat, temperatures molt suaus al migdia i una mica de fresca a la nit. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu!
0: I fins aquí l'E59 d'avui divendres 25 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de contes grans a la ràdio. Tots els contes que us explicarem avui són contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
2: Per què? Qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí, a l'estudi, som una bona colla de narradors ben sincers. La Teresa Rufat, la Teresa Ribas, jo mateix, l'Antoni Bermejo, la Maite Montpar... Hola, hola,
2: hola
1: a tots, hola, hola,
2: hola.
0: Aquí a l'estudi som una bona colla. I el nostre convidat d'avui, que és Ramon Rossell.
1: Hola, Ramon.
0: Hola, Ramon.
3: Hola.
4: Hola, hola a tots.
1: Benvinguts a Contes Grans, esperem que t'agradin, els contes. Quant temps fa que no t'expliquen un conte,
4: Ui, fa temps, no? És que no era petit, sí.
0: Potser algú et va dir alguna vegada que els contes ja no eren per tu perquè ja eres gran.
1: Mentida. I ja farem un conte especial per tu, i te'l farà la Maite Montpar.
3: Aquí present.
4: Molt bé.

0: Maite, avui tenim aquí una persona alegre, oberta, culta, simpàtica, amant dels escacs i de tots els esports, una persona amb principis, una persona amant del bon cinema, inseparable de la seva encantadora gosseta Lluna. I diríem més coses, però...
1: El temps de la ràdio no dona, no dona temps. No? Permet.
2: Caram, quina presentació.
3: Molt bé, Ramon, eh?
2: Sí, sí. És un bon inici. És un bon inici.
3: Sí.
2: Passa que les expectatives ara...
3: Són altes, són altes.
2: Sí, sí, no...
3: No, però em sembla que hi havia més coses, eh? No les han posades totes, eh? Les, bueno, de bones, de bones.
2: Esclar, s'ha de vendre bé. Després, ja, quan guanyem, ja veurem el que sortirà.
0: Exacte. Res, res de vendre. Tot no, són observacions en directe.
3: Exacte. Bé, Ramon, jo faré un conte, faré ara, i necessitaria que em diguessis tres paraules. Te les has rumiat, que ahir vaig trucar i vaig dir rumia tres paraules però no me les diguis.
2: Sí,
3: digue'm, bueno, quines paraules serien?
2: En principi, no sé, com han dit abans la presentació, gossa, per la meva gosseta, vale, aigua i carretera.
3: Quantes hores a la setmana et passes a dintre l'aigua?
2: Ui, ara ja en poques. Sí. Però quan entrenava i tot, clar, eren 4 o 5 hores al dia.
3: Al dia, eh? Al dia.
1: Buf. Sortia arrugat.
3: Arrugadíssim, sí. Clar. Sí.
2: Sí, amb el nivell d'entrenament provocava això. Eren... L'aigua té això, o entrenes o...
3: O no hi ha manera.
2: No hi ha manera.
3: Molt bé, doncs res.
1: No ho hem dit, que, bueno, que és entrenador de waterpolo.
3: Que això no és tan habitual, eh?
1: No és tan habitual.
3: I viu aquí dalt. Quina...
1: Sí, no, també,
3: és una cosa...
1: Sí.
0: S'entrena a Sant Quirze.
3: Al
0: llac.
3: A la llac de Sant Quirze.
1: Sí, sí. Entre el Sant Quirze i la dutxa.
3: I la dutxa s'entrena.
1: Se van entrenant, saps?
0: És molt bé. És broma, eh?
3: És broma, és broma, és broma. No, que va entrenar Badia.
2: Vaig entrenar a Badia i ara aquest any estava entrenant a Manresa.
3: A Manresa. Sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, Dorre, jo ja... A veure què surt.
1: Sí. Eh? Ara la Maite desapareix, d'alguna ja manera, tu, i ja comença, està. Ja podem explicar nosaltres el que vulgui, que ella està escrivint el conte.
3: Sí, molt bé. Estic. Sí.

0: Bé, aquest programa és el darrer d'aquesta temporada.
1: Però aneu pas a patir, perquè les fonts dels contes mai no s'assequen.
2: I a més, els podeu trobar a la web de la ràdio, a la secció La Carta.
0: I també al restaurant La Poua. Aquest any fem ja el 9è segle de contes grans a La Poua. Això és important, eh?
1: Sí, senyor, el 9è segle. Tots els diumenges de juliol a les 7 tindreu un esplèndid narrador o narradors que us estarà esperant a La Poua amb les mans plenes dels millors contes grans. Penseu que és per adults, no per nens.
2: Totes les sessions són d'entrada lliure i hi ha taquilla inversa.
0: Bé, esteu a punt? Doncs comencem. Qui fa el primer conte?
1: Jo.
0: Tu el faràs, Teresa?
1: Jo,
0: sí. Molt bé. I com se titula?
1: És un preciosíssim conte que es titula El corb roba la llum. Mm-hmm. I és un conte inuit.
0: Inuit, molt bé, perfecte. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

Fa molts i molts anys, abans que el món estigués acabat de fer, els inuits vivien a les fosques, perquè no hi havia ni estrelles, ni lluna, ni sol. No se sabia quan era de dia i quan era de nit. En aquell món ja existia un ésser màgic molt important, el corb. Doncs bé, el corb n'estava fart de topar amb tot. I estava enfadat perquè tot era culpa d'un vell molt egoista que tenia el sol, la lluna i les estrelles a casa seva, amagades en caixes pintades de groc, de blanc i de blau. Aquell vell volia la llum per ell sol i només obria les caixes per mirar la llum quan estava sol. Ni tan sols ho ensenyava a la seva filla. Però un dia el corb va escoltar que l'home es lamentava que la seva filla no tenia fills i ell desitjava molt tenir un net. Llavors, quan va sentir això, el corb va tenir una idea. Ja sabia com robar la llum. El corb es va convertir en una petita llavor i es va deixar caure dins la tassa de beure de la filla. Quan la noia va beure aigua amb la seva tassa, es va empassar la llavor sense saber-ho. Aquella llavor, que era el corb, va lliscar suaument cap a les entranyes càlides de la noia fins que va trobar un lloc tovet i còmode. I allà es va dormir. I mentre dormia, creixia. La noia no sabia pas que estava embarassada. El seu pare tampoc, com que no la veia perquè tot estava fosc. I un dia el corb va néixer, transformat en un nen. Aquell home va ser tan feliç. Se l'estimava tant aquell net que quan plorava, i plorava molt, li donava tot el que demanava. Recordeu que el sol, les estrelles i la lluna eren a les caixes i que les caixes eren al terra de la casa? Doncs, quan el nen va començar a gatejar, va assenyalar plorant la caixa blava. Volia jugar. I el vell, per complaure'l, li va donar. En un segon, el nen va obrir la caixa i les estrelles van sortir i es van escampar per tot el firmament. L'avi va veure el nen tan content que no va dir res. L'endemà, el nen va encapritxar-se de la segona caixa, la de color blanc. Per fer-lo content, l'avi també li va permetre jugar amb la caixa i el nen la va córrer a obrir. I la lluna va enfilar-se cap al cel davant la mirada del nen i l'avi es va emocionar en veure el cercle platejat de la lluna reflectit als ulls del seu net. Només faltava la darrera caixa, la de color groc, la que l'home apreciava més. I, és clar, el nen també la volia. I l'avi va intentar distreure'l amb altres coses, però el nen plorava i plorava i plorava i l'avi no va tenir cor per negar-s'hi. Quan les manetes del nen van destapar l'última caixa, el sol, com una immensa bombolla de foc, va escalar hacia l'amunt, escampant llum i calor sobre la terra. I en aquell instant, davant dels ulls atònits de l'avi, el nen va abandonar la seva forma humana per convertir-se en ell mateix, en el que era, un corb negre. Ai! El vell va plorar la traïció del seu net i va plorar la pèrdua del seu gran tresor. Però quan la claror va entrar a la casa, el vell va veure per primer cop el rostre de la seva filla, que era tan bonica com un cel de primavera, i va començar a sentir-se millor. Passat això, amb la llum del món, el món va patir una transformació. Les muntanyes i les valls van adquirir perfils. El riu feia reflexos, per tot arreu es veia vida i color. I el corb, feliç de veure-ho tot, va volar i volar i volar fins més enllà de la vora del món. I encara ara estàs plorant, que ho sapigueu.

0: Bé, Ramon, què et diu aquest conte? Jo he pensat de seguida, amb el tram.
1: Sí, Groenlàndia, els inuits, els pobres, allà...
0: S'ha quedat tot, no?, de bona manera, i les caixes, no?, i tal,
1: bueno,
0: no?
1: Tenim que mirar la part positiva. Fins fa un mes no sabien què era els inuits, i ara, per fi, almenys, sabem,
0: Que estan allà, no?
1: Sí.
0: Està claríssim.
1: Sí, sí.
0: No, sí.
2: Les històries de llum amagades que tenim per tot arreu.
0: Sí, sí.
2: A moltes cultures. A veure, aquest conte, jo el tenia... Feia molt de temps que el tenia i mai l'havia explicat. Però un dia, escoltant, veient Doctor en Alaska...
0: La sèrie aquella de Doctor en Alaska...
2: La Marilyn, en una festa inuit que van fer, el va explicar.

0: història, és, diguem, generacional de la teva terra, del, bueno, de les teves arrels.
1: Sí, sí, sí, sí, hi ha un transport de sensacions, d'emocions, d'idees, encara que no te n'adonis, que t'arriba a través del conte. És sí, com la pedra de riu, no? El,
2: sí, es diu? El còdol.
1: El què?
2: No és el còdol?
3: Què van donar?
1: El còdol, exacte. Claro, sí. El còdol, que és rodó de milers d'anys de ser-ho, no? D'anar rodant i de passar-li l'aigua. Però vull dir, aquesta pedra no era allò, però clar, després sí que ho és. I té tots els rius per els que ha passat. Totes les pedres amb les que ha topat. Mm-hmm. Doncs igual.
3: Home, me'n van dir que amb la cultura inuit sí que n'hi havia secrets de nens, no?
1: Secrets
3: de? Sí, que no, que secrets de sí, nen, no?
1: A veure, això sí, és una desgràcia que jo des de la primera vegada que ho vaig saber, que cada vegada ho veig a més llocs. Els pobles colonitzadors sempre pensaven que els colonitzats eren inferiors i que no calia que anessin heretant aquestes riqueses pròpies perquè eren una me als seus ulls. I segrestaven criatures. Jo la primera vegada que jo vaig saber va ser a Austràlia. Va ser a Austràlia. Però és que és a Dinamarca. A Dinamarca ho han fet en Groenlàndia. A Alaska també ho han fet, no sé amb qui. Però vull dir, a Canadà ho han fet també amb els indis del nord. Vull dir, a tot arreu on hi ha hagut un poble poderós per damunt de l'altre, han intentat fer desaparèixer la cultura dominada. I una de les formes sempre ha sigut el segrest de criatures. Si hi ha un inventari d'això, serà llarguíssim, si mai el fan. Bueno, Àfrica.
3: Sembla que entre Rússia i Ucrània sembla ser que passa el mateix, no?
1: Sí.
3: O sigui, que s'emporten els ucraïnesos cap allà i després li donen una educació russa per intentar que oblidin l'Ucrània, no?
0: Sí, és el problema que tenen totes les guerres, sempre intentant destrossar la generació següent.
1: Clar.
0: Va passar a Iugoslàvia, quan hi havia les violacions, va passar... Sí. O sigui, sempre en totes les guerres que fan, o sigui, més que quedar-se en el lloc, el que volen destrossar la generació següent.
3: Exacte.
1: Bueno, aquí a Espanya, sí, sí, el segrest de criatures, vull dir, també ha sigut un escàndol que se sap des de fa poc. Des de fa poc, vull dir, que aquests països normalment amaguen això, perquè arriba un moment... Però algun país ha demanat perdó, eh? Algun país ha començat a demanar perdó per haver-ho fet. Anglaterra, amb Escòcia, Irlanda...
3: Tens també el Pinochet, també, en aquest sentit, que
0: sí,
3: faltaven els nens a un costat un altre. No, no, a tot arreu, i a totes les èpoques i a totes les coses. Sí. És horrible.
1: Doncs aquest conte, a més, no és de la Marilyn.
0: Gran sèrie, aquest, per ser, eh?
1: Aquest està localitzat en una illa petita que es diu... bueno, els indis Aida, són Inuit Aida. La illa, no veig el nom, l'illa...
2: No.
1: Bueno, no veig el nom de l'illa. Diu que d'aquests indis, d'aquests inuits, en queden 2.000. 2.000. I prou. I aquests 2.000 es dediquen a revifar la llengua. Es dediquen només a això, la llengua i la cultura aïda. Tots. Fan una artesania fabulosa de fusta amb unes coses preciosíssimes, uns tòtems increïbles.
3: Mm-hmm.
1: Ai,
3: bueno.
1: Pues jo aquest conte és que em té el cor romà. Ho sento, que el vam explicar fa poc, però és que de debò,
3: molt bé,
1: eh?
3: Molt bé. Bé, i ara tu, Teresa Ribas, quin conte has preparat?
2: Mira, un conte que pel seu tarannà és un conte que ens resulta molt proper.
3: Molt bé, molt bé.
2: I es diu La filla del pescador.
3: Molt bé.
2: Vet aquí que no fa gaire anys i en un poble de mar no gaire lluny d'aquí vivia un pescador. Molt pobre, com acostumen a ser els pescadors. Va tenir una ratxa molt dolenta i va estar uns quants dies sense pescar res. Ell, prou que un dia s'enduia ara un fill, ara un altre, a veure si la sort se li tornava a posar de cara. Però res. Els vells deien Sant

0: bé, porta sort. Però, res, un dia es va endur la filla, que era la petita. Una noia molt llesta i amb un caràcter molt potent. Aquell dia, aneu a saber per què, a la primera recollida de xarxa va pescar un senyor peixarro, gros i maco, una meravella de peix. I de seguida van tornar a terra i la nena estava radiant. Gràcies a mi, eh? Gràcies a mi! He portat sort, deia, i es mirava el peix amb gana. Se li feia la boca aigua, es llepava els llavis, ja se'l figurava amb patates arrebossat, en ros, amb sopa, fet a la brasa de les mil maneres que la seva mare sabia fer tan bé. Però el pare remava seriós. Quan van arribar a terra, el pescador va dir a la seva filla: agafa el peix i porta'l a la rectoria i dóna'l al senyor rector de part meva, perquè faci per manera que ens canviï la sort. Què? Va dir la nena horroritzada. El capellà! Com se t'acudeix, pare, que a casa portem setmana i mitja sense menjar res? Calla i porta-li aquest peix al capellà. Hem d'estar bé amb els de dalt. Jo sé el que em faig. La nena ja hem dit que tenia el seu caràcter, però era bona nena i obedient. I amb uns humorros d'aquí allà, va agafar el peix i va marxar rondinant i donant puntades de peus a les pedres que trobava pel camí. No hi ha dret! No hi ha dret! Quan va arribar a la rectoria, va picar a la porta. Per cert, de mala gana. Pom, pom. Sí, qui hi ha? Va respondre la veu del capellà. Jo! I tu qui ets? Què vols? Que el meu pare li envia un peix. Ah! Passa, passa! Deixa'l damunt la taula. La nena, malcarada, va entrar sense dir ni hola. Va donar un cop de porta, va tirar el peix sobre la taula, va fer mitja volta i es va disposar a sortir sense dir ni adéu. El capellà es va quedar parat. La gent amb ell era amable. Ei, nena, què fas? No veus que ets a casa del representant del cel? Has de ser educada. La nena es va dignar girar-se i mirar-lo, però mossegant-se els llavis i amb les celles ben arrufades. El rector va disposar-se a fer una mica de la seva feina. Això no són maneres. Ets a casa del representant del cel. Ara t'ensenyaré jo com s'ha de fer. Mira, tu posa't aquí i dóna'm aquest peix. Jo faré com si fos tu, la filla del pescador, que portes un peix al senyor rector. Que ho faràs tu? T'ho faràs com si fos jo, que sóc el capellà. Ho has entès? Sí, va dir la nena. El capellà s'aixeca i surt a fora. Truca suaument la porta. Tac, tac. Sí? Qui hi ha? Va dir la nena, forçant la veu com si fos un home. Bon dia, senyor rector. Sóc la filla del Miquel, el pescador, i li porto un regal de part del meu pare.
1: Passa, passa!
0: Va entrar el capellà amb la mirada baixa de bona nena. Es va acostar a la taula. Senyor rector, que aquí li porto aquest peix que li envia el meu pare amb molt d'afecte. I la nena, en el paper de capellà, se'l va mirar i li va dir: doncs, caram, quin peixet més maco! Aquí la nena va callar un moment i algú que sabés llegir les mirades hauria vist una guspira en els ulls de la nena, cosa que el capellà, amb la mirada baixa, no va veure i va seguir parlant. «Doncs mira, nena, saps? És millor que te l'emportis a casa teva i el comparteixis amb la teva mare i els teus germans i el teu pare, que ja sé que esteu passant una fam de mil dimonis. Jo resaré igualment per vosaltres». El capellà va aixecar els ulls, la va mirar sorprès i ofès. O sigui, pensava, que una nena nas de mocs pretén donar-me lliçons a mi? El capellà, tot s'ha de dir, no era mala persona. I això de la gana de mil dimonis li va fer un pessiguet al cor. Però tot i així, va decidir portar la lliçó una mica més lluny, perquè el respecte no s'ha de perdre mai. Però sobretot, volia portar la lliçó més al seu terreny. «Està bé», va dir, «ara farem una altra cosa. Vine, maca, vine, vine, mira!» Es va treure de la butxaca un bitllet de... Bé, mireu, en aquell temps era temps de pessetes, però sabeu què? Ho direm amb euros, perquè així podeu entendrem tots una mica millor. Es va treure un bitllet de 10 euros, un bitllet de 20 i un bitllet de 50. I li diu: «Escolta'm bé, nena, tu tries. Si agafes el bitllet de 10 euros, quan et moris, aniràs al cel. Si agafes el bitllet de 20 euros, quan et moris, aniràs al purgatori. I si agafes el bitllet de 50, quan et moris, aniràs a l'infern. Pensa-t'ho molt bé». La nena va mirar el capellà, va mirar els tres bitllets. Figureu-vos que li tornen a brillar els ulls. Allarga les mans i agafa el bitllet de 10, el bitllet de 20 i, finalment, el de 50 euros. I se'ls fica tots tres a la butxaca. I respon: «Senyor capellà, moltes, moltes gràcies. Així, quan em mori, podré decidir on haig d'anar». Va agafar el peix i va marxar.

0: Bé, aquests, Ramon, aquests que veiem de tant en tant en les pel·lícules del el cura del poble menjant xocolata amb xurros allà, no? No, allà, no n'hi ha... No, no, una miqueta més de xurros de la cuina no n'hi hauria, no? O sigui que...
1: Sí, la visió aquesta sempre de, del nen a picaresca que vol enganxar el cura o a la persona que moralment era estava per sobre teu. Sí, sí. I que t'ho feien veure i veure i veure, eh? O sigui...
0: Però té moltes coses aquest conte, perquè bueno, el pare, sapiguent que estan passant gana i que fa molt de temps que no pesca, li porta el peix a los que ja que està bé amb els de dalt. Eh? O sigui...
1: Correcte, és al final quan et fiquen ja en vereda,
0: sí.
1: Dius ja, no, tu primer fem això...
0: Sí.
1: I els fills, que són revolucionaris, que són la generació que lluita en contra, que veu aquestes coses, són els que...
0: Això diuen, no pot ser, no?
1: Que no, que no. Que... és... I després, clar, la part aquesta de... A veure qui és més intel·ligent, si el capellà, i al final la nena, diu, escolta, quan arribi el moment jo ho decidiré.
2: Clar que sí, clar. És que, a més... Ai, digues, digues, Teresa.
3: I s'endú el peix.
0: Oh,
3: perquè
0: el peix,
3: el capellà, en forma de nena, quan feia de nena, quan feia de capellà, li ha donat.
1: Sí, sí. Clar.
3: Té el permís, ella... li ha dit, emporta't el que a casa passeu gana. Per tant,
2: clar,
3: se l'endú.
2: El que és curiós d'aquest conte és que el recopilador, a través del qual nosaltres l'hem recollit, doncs, un home que es deia Nicolás Buenaventura, o encara és viu.
3: Es diu
2: Nicolás Buenaventura. Ell el va escoltar, el va sentir en una conversa de taverna. I suposo que és allò que deies tu, quan va passant les històries a Chartres, a més, que és un lloc de molta taverna i que per allà doncs, hi ha vida de mar, doncs és lògic que expliquessin aquest conte.
1: Sí, amb les supersticions de, bueno, de sempre, de conrear la terra, de fer, bueno,
2: sí, tot.
1: I amb els pescadors era això, o sigui...
0: I la gana que desperta el sentit crític, la gana fa espavilar, eh?
1: Sí, això...
3: En el pare no.
1: No, bueno, el mossèn o el capellà és diferent.
2: Però arrambant, així és, cap a nosaltres les dones, que ja dic... No té per què ser, eh? Però aquesta nena és molt espavilada. I això, aquesta manera de fer, no m'estranyaria que també ho hagués sentit de la seva mare o de la seva tia o de la seva veïna. Jo trobo que és una conversa molt mediterrània i molt de dones, eh? Que són els homes, a veure si deixaven la pell al mar.
3: Sí.
2: Però les dones es deixaven la pell a estirar el peix o estirar el que fos perquè n'hi hagués per tothom i apedaçar la roba i vinga, no?
1: Sí.
2: I a mi aquest conte em va recordar i el dir-me que era de taverna, doncs, raó de més. No?
1: Sí. Ai, home, això tinc una anècdota molt blanca de la meva mare, que ella deia, per situacions familiars, la meva mare, amb una de les seves germanes, la van tindre que... portava una família rica, perquè era duquessin que es feia abans. I clar, la meva mare sempre li deia, tu podies menjar un ou ferrat? A la meva germana, a la meva tia, li deia.
2: Sí.
1: Nosaltres fèiem una truita per quatre amb un ou.
2: Clar.
1: És a dir, estiraven clar. I estiraven, clar. O sigui, i un ou era per quatre, i l'altra germana menjava un ou ferrat.
2: Sí, sí, sí.
1: I era el que, entre elles, el que estirava, entre cometes, encara, com
2: home.
1: Dient, ostres, que tu menges un ou ferrat i jo tinc que menjar una truita, entre quatre.
0: Sí, sí, sí.
1: Eren coses curioses que abans...
3: Les famílies que enviaven la criatura fora perquè mengés.
2: És... Home,
1: era...
3: Moltes, eh? Moltes, moltes ho van fer.
4: O el seminari.
1: Sí, sí.
3: O el seminari, o el convent de monges.
2: Per aprendre, per aprendre.
1: Sí, sí, partint de l'educació que no podien pagar.
3: Sí, no, i l'alimentació no li podien donar perquè no farà pas per quatre. Doncs pues mira, com a mínim és per quatre, no per cinc, no?
1: Per això és quan ha dit això és lo d'estirar, ja dic jo que sé el que és estirar. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí. És que aquesta paraula d'estirar jo l'he tret de la meva mare, que deies que nosaltres tot el dia estirem i estirem i estirem.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. Sí, m'ha vingut la idea, m'ha vingut el moment, el flash aquest de la història que explicava la meva mare, sí.
3: No, autèntica, autentiquíssima, eh?
0: Vull són dir que tan espaviles nosaltres o ens conformem amb la gana? Què fem?
3: amb la teva gana, jo penso que és de bon conformar.
0: Ja està, ja m'ha dit golafra. Ja
3: està. Molt conformar, sí.
0: Això com ho fa, tu?
3: No, però a veure, a vegades vas a països, en plan turista, no dic que no, no dic sense aprofundir, però països que la gent és molt prima, i països veïns que, tenint la mateixa tradició culinària, estan més grassos. Estan grassos, i dius, bueno, què passa aquí? Per què aquests estan prims i els altres estan grassos? I, bueno, és que uns fan un àpat, dic jo, i els altres en fan tres o quatre. Però passa. Passa, vés-te'n a l'Índia. No hi ha ni una persona grassa, ni una. Ni una.
0: Molt bé, doncs toca a tu, eh? Fem la sintonia.
5: Molt bé.

0: Bé, heu sentit la sintonia de la Maite? Doncs sí, arriba l'hora del conte a mida de la Maite al Ramon.
1: Ramon, què tal? Quines paraules m'has dit? A veure, més que res per a veure si surten.
2: Mira, gossa, aigua i carretera.
1: Vale. Tu què li dius, gossa o gosseta?
2: Bueno, gosseta, però...
1: No, no, perquè és que tu t'arriba i posat gosseta i dic, a veure...
2: Sí, és molt petita, són 8 quilets i...
1: Gosseta,
2: bueno,
1: eh?
2: Però, vale. Bueno, fora al carrer dic gossa, perquè...
1: Sí, sí. Però en el conte puc posar gosseta, no?
2: Sí, home,
1: fa més de, més de conte.
3: Sí. És molt mona.
1: Sí, sí, la molt mona. La lluna és molt maca. El Ramon viu a Sant Quirze de Safaja, no? Uh-huh. En companyia de la seva gosseta, la Lluna, que la, posar-li Lluna ja és unes intencions, eh? Uh-huh. És com allò de la teva nit, eh? La Lluna és el que t'il·lumina, els teus records, els teus somnis, les teves fantasies, eh? Ja té una mica... Eh? Doncs resulta que un dia la gosseta del Ramon va desaparèixer, es va aixecar el Ramon i no hi era. Qualsevol altra persona no li hauria donat importància, però ell, acostumat que tot el nit li donava la tabarra i era el primer que escoltava, doncs va pensar que hi passava alguna cosa i va mirar per totes les habitacions, va regirar sota el sofà, va mirar per el jardí, pels voltants, no hi era. I res, havia passat una hora i ja estava trucant la policia. I la policia li va dir, home, per favor, Ramon, porta una hora que no està a casa. Però Ramon ho tenia clar. Tenia clar que alguna cosa havia passat. I va tornar a l'inici, se va tornar a casa i es va observar. La meva gosseta, si s'ha anat, segur que m'ha deixat una senyal. I va mirar i va veure petjades, eh? Va veure petjades de fang, perquè la gosseta li estava marcant el camí. Va veure que hi havia petjades que el conduïen cap al cotxe. I va pujar al cotxe i, escolta, la gosseta era una gosseta, no sé, és trapella, però no embruta molt, és una gosseta normal. Bueno, li havia muntat un mullader, no sé com, li havia tirat aigua pel vidre davant, al seient de copilot hi havia aigua, al terra hi havia aigua, i va pensar, aigua, aigua, aigua, què m'està dient la Lluna, què m'està dient la Lluna? Ah, a veure, la cosa que fem sovint amb la Lluna és anar al riu Tenes i passegem amunt i avall pel riu. Diu, Déu volgué que vagi al riu. Així és que el Ramon, ja el veus, que agafa el cotxe, no sé en quina part, i intenta anar el que habitualment fa. Agafa el cotxe, agafa la primera carretera, tot el més a prop del riu Tenes, arriba un moment que ha de deixar el cotxe, agafa un caminet i s'apropa en el riu Tenes. I comença a escoltar, i sí que l'escolta, a la gosseta, i l'escolta, i va, continua, continua, continua, i veu que la gosseta està a l'altre cantó del riu, que està estirant com una peça de roba. No el acaba de veure bé perquè ja sabem que el riu Tenes net, net, no hi és. I sempre està de branques, arbotes, eh? Que aquest és un dels problemes i ens inundem perquè a vegades el riu no està prou net. I no acaba de veure el que està arrastrant, però el Ramon es va preocupar. Roba, a veure si és una criatura que ha caigut a l'aigua, a veure si és algú que s'ha mort. Bueno, el Ramon... Si hi ha una cosa que té, és que l'aigua no li fa por i el riu Tenes no és res perquè el Ramon, acostumat a estar en una piscina plena d'aigua i anar per sota, el riu Tenes aquí, per molta aigua que hi hagi, crec que és poqueta cosa. Va entrar dins del riu, se'n va anar cap a la gosseta i escolta, que hi havia allà una dona enmig d'aquelles branques i tot allò que no es podia moure. El que ell veia era que la gosseta li estava estirant del vestit i la dona estava allà que se li havia com mig trencat la cama, no sabia ben bé, i la va intentar anar traient. I com va poder, la va anar traient les herbes i tot, i la va treure. Bueno, el Ramon, una cosa que no sabia, és que estem en zona de dones d'aigua. I aquí és una zona una miqueta perillosa, perquè les dones d'aigua tenen com un encanteri. I resulta que la dona d'aigua aquesta, que es deia Amèlia, perquè la dona d'aigua es va presentar a Ramon, amb aquella veu que fan les dones d'aigua, Ramon, gràcies que has vingut. T'estava esperant. El Ramon, en aquell moment, es va desfer totalment i s'hauria anat a viure una cova de Sant Quirze, allà on li vés dir l'Amèlia, s'hauria anat. Perquè amb aquella melena d'aquells cabells llargs, aquells ulls, amb el vestit mig destrossat, bueno, l'Amèlia li va començar a dir coses, li va explicar que li agradaria molt tenir companyia, que feia temps que l'estava esperant, que l'observava com passejava amb la gosseta, i que estaria molt bé, que seria molt feliç viure allà a la cova de Sant Quirze, que viurien molt bé. I sí, sí, i el Ramon, que l'agafa de la mà i que segueix l'Amèlia, la gosseta, no sabem si per gelos o perquè realment la gosseta estava fent el teu bé, res, que se'n va darrere el Ramon i li comença a mossegar la cama i sort de la gosseta que et va desfer de l'encanteri, perquè la gosseta a la lluna va dir que se m'emporten el Ramon, que aquesta dona d'aigua se'm queda amb el Ramon i se'n va viure aquí una cova i no em portarà mai més enlloc. Així que la gosseta et va anar estirant, el Ramon de cop i volta se va donant compte que estava encantat amb la dona d'aigua, es va fer del canteri i se'n va anar cap a la gosseta, se la va agafar fort a la lluna, li va fer una abraçada i va dir res, cap a casa, i se'n va anar cap a casa. I com van tornar, estava molt agraït a la lluna, la veritat, el Ramon estava molt agraït a la lluna. Però de tant en tant el Ramon se'n va al riu Tenes a veure si veu l'Amèlia, aquella dona d'aigua que aquell dia el va encantar. Però no, l'Amèlia deu estar per algun altre Ramon perquè no l'ha tornat a veure. I millor, perquè viure en una cova, Sant Quirze, no sé què vols que et digui. I contat, espero que t'hagi més o menys encantat.
0: Molt bé.
2: I tant,
0: molt
2: i tant. Bé, molt, molt maco, molt maco.
0: Molt bé, molt bé.
3: Ha passat un temps encantat, eh?
1: Encantat.
3: Perquè les dones d'aigua són...
1: Les dones d'aigua, s'ha de vigilar amb les dones d'aigua. I per aquí n'hi ha, eh? Sí, hi ha molta tradició de dones d'aigua, tota la part de Riells, Vigues... Hi ha moltes dones, si mires, hi ha moltes històries de dones d'aigua.
0: Perilloses.
1: Perquè t'encanten. Sí.
3: Que diu que se t'enduen a l'aigua i ja no et tornes a sortir.
1: Sí.
3: Ara, si aconsegueixes prendre'ls un llençol i fuges corrents i no t'atrapen, sempre més ets ric.
1: Ah, això no ho sabia la lluna.
2: Clar, però implica córrer. Jo no. Si implica córrer...
3: D'on d'edat no et convenia.
1: No et convenia, l'Amèlia, no et convenia.
2: Bueno, sempre serà la lluna.
1: Sempre va... Sort de la lluna, eh? Sí. Sort de la lluna.

0: Antonio, que no t'escapes.
1: No, no, sí, sí. Digues. Avui tinc un conte especial de temporada, d'estiu. Sí. Ja ho veureu. Es diu Els colors del lloro. En un bosc hi vivien molts animals. Grans, petits, corrien, caminaven, saltaven, s'arrossegaven, volaven... Però tots hi vivien bé perquè era un bosc maco, gran, i cadascú hi tenia el seu cau. Però un dia hi va haver un incendi. Els animals corrien d'un costat a l'altre buscant una sortida, però el foc corria tan de pressa que era per tot arreu. Els ocells, des del cel, que sí podien veure els camins per escapar-se, i molts van fugir per por del fum i de l'escalfor. Els ocells que van quedar es van posar a fer vols picats cap al bosc i a cridar perquè els animals els veiessin i els seguessin. Molts animals ho van entendre i van mirar la direcció del vol dels ocells. Van trobar el camí sense foc per a poder sortir. Però hi havia animals que no van poder o no van saber, que seguien corrent d'un costat a l'altre sense encertar el camí de sortida. Els ocells s'hi van esforçar, però al final van dir-se: no ens veuem, no es veuen, no saben sortir, no podem fer res més. Saps què? Marxem. No podem anar-nos. No, home, no, hem de pensar alguna cosa, deia el lloro. Que no ho veus, que no es pot fer res més? Podríem tirar aigua, proposava. Com? Som ocells i prou. Vine amb nosaltres, volant per aquí dalt, també corrent perill. El fum ens ofegarà. Però el lloro es va quedar. Era un lloro preciós, de color verd, tot verd. En aquell temps, tots els lloros eren d'un sol color, el verd. Ell tenia molts amics allà baix. N'hi havia d'altres que no coneixia, però que eren amics seus. No podia deixar-los, havia de fer alguna cosa. El lloro es va acostar al bosc, pensava a veure què podia fer. Sabia que l'aigua apagava el foc. Va volar fins a un llac que hi havia allà a prop. S'hi va submergir, i quan va notar que l'aigua li havia arribat fins al plomissol, va sortir i amb molts esforços, perquè l'aigua enganxada a les plomes passava, va volar fins damunt del bosc. Allà va expulsar les ales, va expulsar tot el cos i totes les gotetes van caure al bosc. L'incendi era molt gran i aquelles gotes van fer molt poc. Però el lloro va començar a fer viatges del llac al bosc, bullant-se, expulsant-se a l'aigua cap avall, tot el dia. Quan va arribar la nit, el foc seguia cremant i el lloro estava esgotat. Però vosaltres sabeu que a tots els boscos hi viuen éssers màgics, oi? En aquell temps sabeu que els éssers màgics són mandrosos i, a més, els éssers màgics el foc no els fa mal perquè ells viuen en tota mena de llocs, fins i tot dins les fogueres, però les anades i vingudes del lloro va cridar l'atenció de les fades. Se'l van estar mirant fins que van entendre què volia fer. Primer van riure. Potser s'havia cregut que amb les seves quatre gotetes podia apagar aquell foc tan gran, però de tant mirant-lo, el dia fent viatges, va pensar que si el lloro feia tants esforços, bé que elles podien ajudar. I es van expulsar la mandra, van treure les varetes i va dir les paraules màgiques: Xitocolumba. I va venir un núvol màgic, negres com la nit, espessos i cargats d'aigua, que es van situar damunt del bosc i es va posar a ploure. Però no us penseu un plogim de no res, no, una pluja que semblava ben bé la mànega dels bombers. I va ploure tota la nit, i era una pluja que mirava per racons del bosc buscant si quedaven brases. I, és clar, amb tanta aigua per tot arreu, i, bé, i tan ben caiguda, el foc es va apagar del tot. I a la matinada els núvols se van desfer. Va sortir el sol i a l'art de Sant Martí. Els animals s'havien salvat. Molts trossos del bosc també podrien tornar als que havien marxat, però tot arreu es va escoltar crits d'alegria. Visca! Visca! Abans de tornar-se a dormir, les fades van decidir que aquell lloro, tan bona persona, mereixia un premi. Sí. I després de parlar-lo, van decidir que li otorgarien tots els colors de l'art de Sant Martí. I van dir les seves paraules màgiques. Xitocolumba! I és des de llavors que els lloros són tan bonics i tenen tots els colors.

0: Bueno, el lloro estava esgotat, eh? O sigui que... I, bueno, i a sota que les fades d'alguna manera siguin mandroses, això no pot ser, no?
1: Sí, home, però... Que és que si no seria tot molt fàcil. Tenen que tindre una motivació.
2: Sí. Com el primer conte que heu pensat en Trump.
0: Sí, sí.
2: Jo quan veig les fades d'aquest conte penso que són els polítics.
0: Que són els polítics.
2: Penso que són els polítics. Que sempre són els últims a posar-se i, a més, fan poca feina i malament.
3: Poc coordinada. Feina poc coordinada.
1: Diguem... Sí, no? Més per obligació que per devoció.
3: Exacte. Fan.
2: I que és la gent la que acaba fent la feina. Mm. Encara que s'hi deixi allà a la vida, no? A mi, jo aquest conte el vaig escoltar amb l'Antonio.
0: Sí.
2: El vam escoltar Irma Elú, una narradora francesa que jo no sé si el conte és d'ella o és un conte popular. No, perquè el va explicar i nosaltres ens vam quedar amb el conte al cap, arribant a casa el vam escriure i aquí està. Però és d'una ONG important de França que treballa molt amb canalla, vull dir, no és una persona qualsevol. I això de que posés com a herois la gent petita, a mi em sembla genial, genial.
0: Bueno, les fades eren sordes o no eren sordes?
4: S'ho feien.
3: S'ho feien, s'ho feien.
4: Feien,
1: jo crec que ja et dic, és... No sé, és... És com qui inicia, que és el lloro, que té el premi, i les fades és com, bueno, si no veiem que hi ha una implicació de veritat, no volen actuar. O sigui, tenen que veure primer l'inici de la persona. O, en aquest cas, el lloro, que algú faci el sacrifici complet.
0: El sacrifici complet, sí, sí.
2: Sí, perquè elles el foc no es molestava per res.
0: Ja, sí, ja, ja està. Però això n'hi hauria que mirar-ho, perquè un bosc cremat no és un lloc bo... Per les fades, no?
3: Els hi tenia que afectar un moment o altre, no?
0: Sí.
3: Perquè molta mandra, al final...
2: En teoria, no.
3: No?
2: En teoria poden viure al mig d'una foguera.
3: Però, sí.
1: Perquè com no les afectava...
2: Com no les afectava.
3: Clar.
2: A veure, els polítics viuen a casa seva.
3: Sí, no s'enteren. No s'enteren, clar, no s'enteren. És un altre món. És un altre... Sí.
2: A veure, amb la Dana, si heu seguit tota la història de la Dana, s'han vist tantes paraules...
0: Buides.
2: Buides de sentiments, sí. Buides d'empatia, buides de reconeixement de desgràcia, sense voler entendre la pena, la pèrdua, les dificultats.
3: És
2: perquè
3: això.
2: Amb ells no els afecta.
3: Perquè no viuen en el món dels petits.
2: No.
3: És un altre, és un nivell.
2: Aquella vegada que, no sé si a Mallorca o a Menorca, va haver-hi una inundació molt grossa i el rei va anar allà a fer-se el guapo. I total, que estava allà un noi jove traient fang amb l'escombra i el rei va passar per allà i el noi li va dir li va donar l'escombra. És una anècdota coneguda.
3: Sí.
2: I el rei no la va voler agafar. Vaig pensar, aquest tio és burro.
3: I tant.
4: Que no sabia què n'havia de fer.
3: Clar, no en sap d'escombrar.
2: Fer exactament el que feia el noi, perquè ell l'estava mirant, el noi, però esclar, es va donar de menys.
3: Com?
2: Es va donar de menys.
4: De menys. El protocol no ho hauria dit.
2: No, diguem, el noi era menys que ell, i ell aquestes coses no les feia perquè era rebaixar-se.
4: Sí, sí.
2: Jo dic, va perdre l'ocasió de la seva vida de ser un rei una miqueta més proper, com a mínim d'imatge.
3: De ser un rei pel poble i d'aquesta manera va quedar vist, retratat.
2: Va quedar retratat. Podria haver sortit una...
3: Exacte.
2: Sí, hauria pogut ser una mena d'heroi del nostre rei fa... Ajuda a la desgràcia en els seus súbdits.
3: Exacte.
2: Perquè són súbdits.
0: A la Dana aquesta vegada sí que li van embrutar el traixo amb fang, no?
1: Sí, li van tirar i tot.
0: Se van tirar, no?
1: Sí, però això és la Dana. O sigui, no són conscients de... 230 persones.
0: Exacte.
1: I a part, no és a dir, bueno, és una desgràcia, jo què sé, ha caigut una bomba, tu. No, una cosa evitable 100%.
0: Oh, i tant.
1: Sí, van morir els cotxes i els baixos de les seves cases. És a dir, amb una notificació correcta, aquesta gent no hagués agafat el cotxe i no hagués estat als baixos de les seves cases.
3: Sí.
1: És a dir, que no calia tant.
0: Però clar.
1: No calia tant. O sigui, era una cosa molt senzilla, dir, no sortiu al carrer, feu vida i tothom que pugui viatgi a pisos més alts. Ja està. 230 persones i no són conscients de la quantitat de gent que són.
0: Molts.
4: I els que han quedat vius...
1: Bueno, i després...
4: Déu-n'hi-do.
0: Famílies destrossades, cases destrossades...
1: I no només destrossades, sinó veure com ho tracten, el tema.
3: Sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Com t'enganyen, com manipulen la informació, com no et donen les coses, com intenten desviar, la culpa no és teva, és de l'altra, la culpa és de l'altra, dius... No, fa pena, fa pena.
2: I insultant el desgraciat que protesta.
1: Sí, bueno, després, clar, ficant la culpa... Bueno, ai...
2: Bueno, a veure, sí. Aquest conte, o algun altre similar, ens agrada explicar-lo sempre a final de temporada, quan s'acosta l'estiu. Per això ha dit l'Antonio que era un conte de temporada. Per recordar a la gent la perillositat del foc.
0: Del foc, de la foc.
2: I sí, que estem sols. Passa alguna història, alguna desgràcia, estem sols.
4: El que volia contar d'això, i allò que dèiem de que els contes passen de boca a orella, heu explicat una cosa, vaig molt ràpida, que m'ha quedat molt així, perquè vosaltres havíeu escoltat aquest conte i, tornant a casa, sí, l'havíeu escrit. Jo aquest conte no el coneixia, jo no sabia la vostra història, i vaig sentir aquest conte, no ho feu dir a bon, ni qui el va explicar. El va explicar una noia que suposo que era sud-americana per la manera de pronunciar. I quan es va acabar aquest conte, el primer que vaig fer jo va ser escriure'l.
0: Clar.
4: I he pensat, mira...
2: Sí, sí, sí.
4: Eh?
2: Sí.
4: Quina casualitat.
2: No, no,
4: perquè bueno, t'atrapa el conte.
2: Clar. Boca a orella.
4: Sí, sí, sí.
2: És el nostre ofici, clar, boca a orella.
0: No, no, els narradors sempre val la pena seguir-los per tot arreu. Sí, sí.
4: En fi...

0: I avui deixem aquí contes grans a la ràdio.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, l'Andreu Bermejo i Teresa Rufat, i la Maite Montpar i el nostre convidat d'avui, Ramon Rossell, i els imprescindibles, els tècnics, Dani Autonell. Us diem adeu fins al setembre.
2: Sí, no? Buà, no m'agrada el programa, no?
3: Sí,
1: aquí al setembre la ràdio. Però abans us esperem els contes grans a la Poua. Tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, Nova 10, que vindran grans narradors, que és com la diu la Teresa Ribas, amb paper i llapis, podeu copiar, podeu dir els contes, a prendre nota de lo que diuen.
3: L'entrada és lliure. Només s'ha de voluntàriament donar alguna cosa, si voleu, si us ha agradat i si ho considereu adient.
1: Aquest any és el 9è cicles de contes. I ara m'adono compte que no estem dient... Bueno, a la Poua tothom el coneix, no? Que és el bar del Manel, no?
3: El carrer del Mig.
1: El carrer del Mig, no? I tal,
3: bar sí. La Poua.
1: I el bar de la Poua. Bueno, estigueu a l'aguai de les cartelleres.
3: Sí, perquè penjarem la informació a les cartelleres. Tindreu tot l'estiu, tot el mes de juliol allà posat, perquè no us ho perdeu per despiste.
1: Cada setmana n'hi haurà un narrador. Nosaltres també estarem,
3: també,
1: Teresa?
3: També.
1: Penso que serà l'última.
3: L'última setmana som vosaltres.
1: L'última som
4: el pare Bellorella.
1: El pare Bellorella.
3: La primera setmana la Míriam i la Sara. Que totes dues narradores ja han vingut alguna vegada. Després ve el Jaume, que el Jaume no el coneixeu, però és un narrador que està en un grup de narració de Terrassa, molt bo. Després, la tercera setmana, és el Josep Pedrals, que és fantàstic, ja no té descripció. I nosaltres, que som nosaltres.
1: Ja nosaltres, que som nosaltres.
4: Exacte.
1: Que som nosaltres de la ràdio, no?
4: De la ràdio, els mateixos. No?
3: Els mateixos. Sí,
1: serem bé, allò
3: que és bo.
4: Els mateixos.
1: Bueno, Ramon, tenim un minut escàs, ens hem de despedir. Tu has passat bé?
5: Molt bé, molt bé.
1: T'han agradat els contes?
5: Sí? Molt, molt.
1: Molt bé.
5: M'ha fet pensar en la lluna. En més d'una que m'ha fet molt semblant. Molt semblant m'ha fet la lluna, alguna d'aquestes.
4: Sí, te n'ha fet alguna, veus?
1: Sí, molt bé, sí. Molt bé.
4: Això vol dir que tens molta complicitat amb la lluna. Sí, us coneixeu bé, no?
5: Sí. Com jo dic jo, és la fèmina que més temps ha estat amb mi.
4: O sigui, et coneix molt bé.
5: Molt bé.
1: Bé, molt bé. S'ha acabat el temps.
4: Perfecte.
1: Vinga, bona cap de setmana, bones vacances, bon estiu, no?
4: Fins a la temporada que ve.
1: Fins a la temporada que ve, al setembre estem aquí una altra vegada.
4: Molt bé.
1: Vinga.
5: Vinga, adéu.
4: Adéu-siau.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca i, a més, després d'un estiu de vacances, en el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa en el que intervenim. Àngel Falqués, què tal? Com anar l'estiu?
1: Molt bé, i ja tornem a estar en plena forma, amb un, precisament avui, amb un programa molt intens,
0: sí?
1: Molt interessant, sí.
0: Bé, molt bé. Josep Maria, què?
2: Hola, bona tarda, bona nit a tothom. I estem a la tardor, que és una tardor d'estiu, em podríem
0: dir. Sí, sí, sí, una tardor d'estiu.
2: No canviem massa la cosa.
0: No se'ns ha acabat l'estiu, no?
2: No.
0: Quasi bé, des, tornem a començar a la ràdio i encara som a ple d'allò. Bueno, la Maria Torrents, que em sembla que està per el camí, no? Poder no pot aparcar.
1: Poder no. Perquè, és estrany, perquè Sant Feliu és molt senzill.
0: Sí, oi?
2: Sí, és que he trobat una pedra. Una piedra en el camí, no?
0: Sí. Suposo que d'aquí un moment...
1: Com aquell ciclista,
0: sí,
1: oi?
0: D'aquí un moment apareixerà. En el control, com encara hi tenim el Pau Ibarz. Hola, Pau.
3: Bona
0: tarda. No se t'acaba la feina amb nosaltres,
3: no se m'acaba, no se m'acaba la suplència, se m'acaba la suplència.
0: Què tal l'estiu?
3: Però està en vies de... Jo crec que...
0: Sí, està en vies
3: d'acabar-se. En poques setmanes ja
0: podrà
3: tornar al tècnic titular.
0: Bueno, com que el van tornar a operar o no sé què.
3: Van tornar a operar de la mà i tal, però bueno, en principi...
0: Sembla que li haurem d'enquadernar la moto, eh?
3: Sí,
0: que
3: no, sí, sí.
0: Que no pot ser. L'estiu bé, Pau?
3: Sí, molt bé, molt bé. I tant, i tant. Piles carregades i engegant nova temporada.
0: Molt bé.
2: Doncs endavant.
1: Bueno, saludem també el Jordi Massaguer.
0: Sí, Jordi.
1: Que sempre ens
0: va, veiem si és veritat que d'aquí poques setmanes ens vens a veure. Bé, i la que us parla, Rosita Figueres. Bé, avui has dit que teníem molta feina, Àngel, però
1: sí.
0: On comencem?
1: Avui tenim els convidats que tenim, és el president, del museu o director, bueno, el Cesc Garriga. Dient el Cesc Garriga ja...
0: Sí, sí, ja se sap, eh?
1: I una senyora molt interessant que ve, és mexica, va néixer a Mèxic, però ara fa poc que ens ha dit que li agradava molt Sant Feliu i que es volia quedar aquí a Sant Feliu.
0: Però fa dies
1: la
0: que sí,
1: Carmen
0: que, eh?
1: Cozaya.
0: Fa dies que hi és.
1: Sí,
0: fa
1: que és una parenta, ara no em facis dir exactament, del Jaume Flaquer. El Jaume Flaquer és l'heroi que...
4: Protagonista d'avui.
1: El protagonista d'avui.
0: Que avui en parlarem.
1: Avui, sí.
0: Sí.
1: Que, de fet, és un heroi que no va guanyar res.
0: Ai, sí, sí.
4: Per ser heroi t'has de morir,
0: sí,
4: si no,
0: sí,
4: no
0: sí.
4: Tens el títol.
0: Sí.
1: Ja.
0: No
1: bueno, però si guanyes alguna cosa, en aquest cas, li va anar malament.
0: Doncs bé, però on comencem, Àngel?
1: Bé, comencem per la... Comencem, per exemple, pel... D'on ve aquesta senyora? Aquesta senyora, la Carmen Cozaya.
5: Mm-hmm. Para servirle. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno. Vostè entén perfectament el català, no? Perquè si en...
5: Bueno, algunas palabras que se me escapan, pero no me animo a parlar todavía.
1: No.
5: Me falta poco.
1: Bueno, però ja. Ens entén
5: però,
1: perfectament.
5: Ja, i tant.
1: Molt
5: bé. Que sí.
1: Doncs vostè és la viuda del nebot del Jaume Flaquer, d'aquell senyor, d'aquell xicot que va donar la seva vida per salvar unes vides que ni ell sabia...
0: Coneixia.
1: No, només sabia que tenia un cotxe i el cotxe estava en molt perill. Bé, doncs vostè on viu ara?
5: Yo vivo ahora desde hace 16 años aquí en San Feliu de Codines, en la casa que era de mi marido.
1: Que se'n diu a Campells.
5: En Campells. Que también ahí vivió el padre de mi marido, el Josep, y el hermano también que vivía ahí, el Jaume Flaquer, que va a morir.
1: Sí. Bueno, Moltes vegades nosaltres, quan parlem de cases, anem a buscar el llibre del Jaume Cases, que són cases i carrers de Sant Feliu, i busquem el carrer Agustí Santa Cruz, Rosita.
0: Sí. Bé, en el número 76, Can Xic Casons, Campells.
1: El Josep Cases Robert, el Xic Casons, va contraure matrimoni l'any 1848 amb la Pepa Cuspinera Permanyer. La seva filla Maria s'uní el 1880 amb Miquel Flaquer Roca, de Can Pells, i varen tenir dos fills, el Josep i el Jaume.
0: El Jaume Flaquer Cases treballava a Montcada. Va morir heroicament el 31 d'agost de 1926, dia de l'aiguat de Sant Ramon, intentant salvar la vida dels membres de la família Masbagà, que amb el cotxe s'arriscaren a creuar el riu Ripoll i la riuada se'ls emportà. Una làpida a la façana de Can Pells, que es conserva en el Museu Municipal, en fa memòria. Aquí nasqué en Jaume Flaquer Cases, el 8 de febrer de 1896, el qual morí heroicament intentant salvar la vida dels que sucumbieren a la creuada del Ripoll a Montcada, el 31 d'agost de 1926. Això és el que diu la placa.
1: El seu hereu, en Jep Pells, el recordo com un home solter. Està parlant el Jaume Cases, de Can Sort. Com un home solter, gran, que feia de pagès i tenia una borreta petita, la Felipa. Era bona persona i als vailets els agradava anar a casa seva. En 1939, quan ja tenia 49 anys, li arreglaren un casament de conveniència amb la Maria Rocasalves Badó, de Can Rocasalves, que ja en tenia 40.
0: Els nasqué un plançó, el Josep, que va aprendre de contramestre a la fàbrica de teixits de Can Sebi. A cap dels anys 60 va anar a treballar a l'empresa constructora de telers Matessa i l'enviaren de muntador a Mèxic, on s'hi va casar i va tenir una filla, la Núria.
1: Doncs resulta que es va casar amb la Carme,
0: sí,
1: que la tenim aquí. Què ens pot explicar? Com es van conèixer amb el...
5: A José lo conocí en México por medio de una familia que también trabajaba en lo textil, pero yo vivía en la ciudad de Puebla. Puebla es una ciudad de México que había mucho textil, ahora ya no tanto. Entonces, José trabajaba en Puebla de textil y después lo enviaron también a Cuernavaca. A Cuernavaca lo enviaron. Pero al lado de donde yo vivía, vivía una familia que también la señora, no sé si viva todavía, es o era mexicana y se casó con un español también montador de Matesa. Entonces conocían a José y José iba mucho ahí y también le dijeron, mira, dice, tú que estás muy soltero, dice, y no hay manera de poderte casar, te vamos a presentar a una vecina que tenemos aquí y es soltera. Entonces también pasó esto de que me invitaron a casa de ellos cuando, y yo lo vi llegar. Dije, seguramente que este es el español que me quieren presentar. Lo vi llegar.
0: Fue un flechazo.
5: Ya, por flechazo. Después ya me salieron, dicen, Carmen, ya tenemos aquí a Flaqué, porque así le decían, no le decían por su nombre, por Flaqué. Ya está aquí Flaqué, va, vente, vamos a tomar café aquí en mi casa. Y ya desde esa vez que nos presentaron, que nos conocimos, ya no nos dejamos nunca más. Bien. Nunca.
1: Caray,
5: más.
1: Yo sí que...
5: Nunca más. No, ya a partir de ahí, ya cada 8 días, para esto, él ya vivía en Cuernavaca. En Cuernavaca, para ir a Puebla, iba cada 8 días a verme, cada 8 días, y eran como 4 horas de camino en coche.
0: ¿Reunido?
5: Iba a verme. Entonces ya nos veíamos cada 8 días, y cuando teníamos como 2 meses de noviazgo, porque a los 8 días de conocernos ya me propuso de que si fuéramos novios. A los 2 meses ya me propuso matrimonio, a los 2 meses. porque ya le decían, José, ya, por favor, ya va, ya. Que
0: dijo,
5: ya
0: esa no se me escapa.
2: Ya es hora, ya es hora.
5: Ya. Entonces, aún tardamos un poco más porque yo dije, no puedo así casarme a los 2 meses porque yo no lo conozco. Lo conocen otras personas, pero yo no. Y él viene de España. ¿Qué tal si está casado por allá y se viene a casar por aquí? Dije, mejor no. Y esperé un poco más. Y después me dijo, casi al año, dice, mira, Carmen, dice, como no veo nada claro en ti, dice, me vienen mis vacaciones y me voy a España. Voy a Barcelona a pasar mis vacaciones porque no veo nada claro en ti. Y entonces, pues, mi mente empezó a trabajar y le digo, ¿cuánto tiempo tienes de vacaciones? Dice, 15 días. ¿Y por qué en estos 15 días no nos casamos? Dice, ¿de verdad?
2: Toma ya, que no se escape.
5: Sí, y nos casamos en menos de 15 días.
0: Es que bien.
5: Sí, en menos de 15 días. Tenemos una hija que se llama Nuria, que ahora vive en Alemania. Tengo una nieta que es alemana. Y bueno, pues es mi única familia directa que tengo y yo estoy muy contenta de estar aquí en San Feliu porque he encontrado gente muy buena y que me siento bien, que es un pueblo muy tranquilo. Y yo dije, el resto de mi vida lo quiero pasar en San Feliu de Codines. Caramba. Y aquí estoy.
1: Y es curioso que vivo al mateix lloc, Campells.
5: Ya
1: vivía la familia anterior.
5: Sí, sí, sí, porque mi marido, cuando veníamos con el autobús, pues se pasa por frente de la casa de donde estoy yo y me decía, dice, mira, dice, esta casa, dice, va a ser tuya. Dice, porque no te quedes en México. Dice que de aquí tienes a 2 horas de vuelo a tu hija. Dice, esta casa, dice, es tuya y de aquí nadie te va a sacar. Y yo vivo en esta casa y muy contenta.
2: Això són vivències, eh? Unes vivències de pel·lícula.
5: Ja.
1: El seu marit li va explicar, bueno, segur que sí, què li va explicar del cas aquest que ens ha portat, tot l'enrenou aquest que ha portat el Cesc Garriga del museu, que amb aquest centenari doncs, ha mogut cel i terra per refermer-ho. Què li va explicar vostè del seu tiet?
5: Ja, a ver, cuando yo vine por primera vez aquí a San Feliu, que era como unos 42 años, mientras mi marido iba a hacer otras cosas de trabajo, con la persona que trabajaba, que era un libanés, y que venían a comprar telares o no sé qué cosas. Entonces, a mí me dejaba ahí en la casa y lo que es ahora...

0: donde está ¿cómo se llama? La piedra.
1: La placa.
0: La placa. Ya. Él me explicó de que heroicamente había muerto su tío en la riada.
1: En Moncada,
0: En Moncada.
1: Bueno, el cas aquest, ara el nostre elenco artístic farem una representació de l'accident. Maria,
2: O sea que les golfes no eren xiques males.
0: No.
3: Golfes
0: catalanes, és
3: una altra cosa.
0: No, ell le llamava... I jo, sí, no sé por qué, les golfes. Ahora, yo sé que es un trastero.
1: Seria com un àtico, no.
3: Sí, totes les cases... L'habitació de dalt on s'hi guardaven els trastos era les golfes.
2: Les golfes, sí.
4: Sí. Yeah. Ja la llamaven així, les golfes.
5: Sí, a casa també el meu pare també.
4: Eh?
5: Que el meu pare també m'ho deia.
1: Sí, tot arreu. Sí. Rosita, comença, sisplau.
4: Amb la desgràcia de la família Mas Bagà. Avui us volem explicar una història tràgica. Una història que comença a Sant Feliu de Codines i que acaba una nit de tempesta en una terrible desgràcia. Però també és la història d'un home que va donar vida intentant salvar-ne d'altres i que amb el pas dels anys ha quedat gairebé oblidat.
2: Bé, els fets van passar el 31 d'agost de 1926. Aquell dia, la família Mas Bagà havia passat la jornada a Sant Feliu de Codines. Eren estiuejants habituals de la vila i, mentre d'una vegada, família d'industrials de Barcelona. En acabar el dia, van emprendre el camí de tornada. Al cotxe hi viatjaven Ramon Mas Bagà, la seva esposa Carolina, quatre fills, l'avi Enric Vinyes, la Dida, Dolors Capella i el xofer Joan Segura.
6: Quan van sortir de Sant Feliu només plovisquejava. Res feia pensar en la tragèdia que estava a punt de produir-se. Però quan van arribar a la zona de Moncada, i ara negra nit, i els rius i les rieres baixaven cada vegada més plens. En intentar travessar un pas d'aigua, el cotxe va quedar encallat. Els ocupants van començar a demanar auxili amb insistència.
1: Els veïns de la zona van sentir els crits i van acudir per ajudar-los. Van arribar persones amb cordes, membres del sometent, Mossos d'Esquadra i autoritats. Tots veien que la situació era molt perillosa i alguns van recomanar abandonar el vehicle, però encara confiaven que podrien salvar el cotxe. I, mentrestant, la pluja cada vegada era més intensa.
4: La situació es va anar fent desesperada. I en aquell moment, quan apareix un personatge molt important d'aquesta història, un jove que es deia Jaume Flaquer Casas. Era fill de Sant Feliu de Codines i treballava com a dependent en una fleca de Moncada.
2: El Jaume Flaquer no coneixia aquella família, però veient el perill en què es trobaven, no va dubtar gens a ajudar. Juntament amb un altre jove, Joan Claveria, es va llançar a l'aigua subjectat ella amb una corda. Intentaven arribar fins al vehicle i salvar els seus ocupants.
6: Però la força de l'aigua era cada vegada més gran. La pluja es va convertir en un autèntic aiguat. Després de més d'una hora d'intents desesperats, la riuada va créixer sobtadament. El cotxe va volcar i els seus ocupants van ser arrossegats pel corrent.
1: Enmig de la foscor i dels llamps, encara es podien sentir els crits d'auxili. També Jaume Flaquer lluitava contra la força de l'aigua. El seu company, Joan Claveria, va intentar salvar-lo, però el corrent li va prendre el Jaume de les mans. Joan Claveria va aconseguir arribar a la riba, completament exhaust. Jaume Flaquer va desaparèixer entre les aigües.
4: Aquella nit van morir els membres de la família Mas Bagà, la Dida, el xòfer... i també Jaume Flaquer, que s'havia llançat a l'aigua per intentar salvar-los. Els dies següents van anar trobant els cossos en diferents indrets, arrossegats per la força riuada.
2: La tragèdia va commocionar Barcelona. Durant dies, diversos diaris van informar dels fets i el funeral de la família va ser multitudinari. Els carrers es van omplir de gent i una enorme comitiva va acompanyar els cotxes mortuoris. La ciutat sencera semblava compartir aquell immens dolor.
6: Però Sant Feliu també va voler recordar un dels seus fills, Jaume Flaquer Casas. 3 anys després, l'any 1929, l'Ateneu Feliuà li va retre homenatge per la seva acció heroica. Es va col·locar una placa de marbre en record seu.

0: una placa que avui es conserva al Museu Municipal de Can Xifreda.
1: I aquest any 2026 es compleixen 100 anys d'aquella tràgica nit. 100 anys d'una desgràcia que va afectar moltes persones, però també 100 anys d'un gest de valentia extraordinari.
2: Perquè Jaume Flaquer no era un personatge famós, no era un gran industrial ni un polític. Era un jove treballador, fill de Sant Feliu de Codines.
3: I aquella nit va decidir arriscar la seva vida per salvar unes persones que es trobaven en un gran perill.
0: No ho va aconseguir, però el seu gest mereix ser recordat.
1: Perquè la història també està feta de persones anònimes que en un moment determinat són capaces de fer coses extraordinàries.
3: Jaume Flaquer Casas,
2: fill de Sant Feliu de Codines,
3: heroi d'una nit tràgica,
0: 100 anys després,
1: que el seu nom no caigui en l'oblit.
2: Per recordar, també és una manera de fer justícia.
1: Bueno, hem fet una mica de teatre,
2: sí,
1: cosa que a la Rosita li agrada molt.
2: No, home, però és un record.
1: Què li ha semblat, senyora Carme?
4: Emocionada, muy emocionada, porque la primera vez que yo me presento en un sitio como este, en la radio, es la primera vez, y me ha emocionado mucho, estoy muy contenta, y me llevaré en mi corazón este gran recuerdo, que aunque no esté mi marido, le habría gustado, pero donde esté, también lo habrá visto él y su padre.
1: Sí.
4: Seguramente.
1: Perquè si estem aquí, com diu vostè, és perquè hi ha un record. I els records normalment són marbres que la majoria estan als cementiris, però en aquest cas estava a casa seva, que quan van fer les obres se'n van anar al museu. I aquest marbre el va posar l'Ateneu Feliuà, que era una entitat que ara el Cesc Garriga ens explicarà d'on va. Ara suposo que no sortiria una entitat que per molt que fes algú una heroïcitat li pengessin una placa a casa seva. Cesc?
2: Des diferent temps, no? Poder és diferent temps, abans poder valorava més coses així.
1: Sí, però
5: eren més pròximes la relació entre les persones.
2: Sí.
5: Bé, jo en realitat jo no explicaré res, jo llegiré una cosa. El dia que es va posar la placa aquesta a la façana de la casa, el Joan Puigdomènec i Passarell, que era el secretari del jutjat de l'Ajuntament, un home aficionat a explicar històries i això, a vegades les inflava una mica, però en aquest cas, déu-n'hi-do de lo bé que ho va fer, doncs va fer un discurs. I aquest discurs, precisament, el tenim mecanografiat en el Museu de Can Xifreda, que va sortir de l'arxiu de Can Usart, o sigui que ho hem trobat tot. I el Joan Puigdomènec i Passarell escriu el següent que us llegiré. Diu, l'Atracción de Forasteros, entitat vinguda a la vida per a fer ressaltar les belleses del seu entorn i les condicions climatològiques de la mateixa, té també altres finalitats, tal com la de proclamar honorant una gran obra meritòria que posi el nom de la vila en lloc preeminent d'admiració per a propis i estranys. I com sia que l'acte d'heroisme del fill d'aquesta vila, en Jaume Flaquer i Casas, va ultrapassar els límits de tota la comarca i el fet en general tota la nació, i era fill, germà nostre, qui el va portar a cap. Ha volgut l'atracció que el dit fill de la vila dels nostres amors tingui perpètua recordança i per això, secundada tan admirablement per l'Ajuntament i per tota la població, a la seva iniciativa es col·loca una làpida. Del mar en diu làpida, commemorativa, a la façana de la casa on va néixer, per a que, servint d'estímul, ensenyarà el sacrifici fet per als seus consemblants i servirà a la vegada de recordança perpètua. I les generacions esdevenidores, que cada l'antic té punyada, li retran sempre tribut d'admiració i respecte. O sigui, A Sant Feliu, l'any 1898, va aparèixer l'agrupació catalanista. I aquesta agrupació era doncs, un grup de gent de l'època aquella de la Renaixença que tenia bàsicament dues finalitats. Una era cultural, recuperar i potenciar al màxim la cultura catalana, i la segona també tenia acció política. Mm. El que passa és que aquesta gent eren activistes i no tenien local. I a l'any 1902 es van posar en contacte amb Can Vidal, que es deia el Círculo de la Paz, un casino, i a veure si els volien acollir allà dintre. Però, com que tenien un passat
1: Escarrenós. A
5: prop... No, escarrenós no, perquè, de fet, el catalanisme era burgès. El republicanisme era d'esquerra, el catalanisme era burgès. I, però, com que tenia un passat d'acció política, els del Círcul de la Pau van desconfiar i van dir que no els hi volien. I va ser llavors quan aquesta gent va llogar a sobre de la casa de Can Joanic i van fer un teatret, i van
1: fer... cultura.
5: Sí, senyor, el que nosaltres, els de la nostra generació, vam conèixer com a cultura. Doncs van fer un teatret que era minúscul, van fer aquella, el bar, aquelles sales, i llavors al fons hi havia com un ambient, una mena de biblioteca, recordareu que hi havia com
2: uns quants
5: llibres, no? Sí. I en allà es va instal·lar aquesta entitat. I aquesta entitat, el que fa gràcia, és la vida com puja i baixa, no? El Círcul de la Pau cada vegada va anar fent menys activitats i l'Ateneu Feliu A cada vegada més. De tal manera que l'any 1935, ja ha passat ja tot això, l'Ateneu va abandonar cultura i se'n va anar al Círcul de la Pau. I les fotos d'aquella època, hi ha la façana de Can Vidal, i diu: edificio propiedad del Círculo de la Paz, i a la porta deia Ateneu Feliu A.
1: Que és el que té la clau.
5: Que eren els que tenien la clau, no? Vull dir, bueno, és això. Llavors, l'Ateneu el que feia doncs, era formació, feia formació, per exemple, pels pagesos, els ensenyava tècniques noves de cultiu i coses d'aquestes, no? I també, doncs, feien formació de català i coses així. I activitats socials, i una de les activitats socials va ser aquesta. Perquè, bé, i, a veure, i ara això... deixeu-me que faci propaganda del museu. No, us ho diré perquè... l'Ajuntament tenia una sala que es deia la Sala de Feliuans Il·lustres. Hi havia doncs, el Josep Humbert Ventura, hi havia el Nicolau Usart, i en posterioritat hi va haver el ministre del Franco, López Rodó, amb una certa polèmica, tot sigui dit. Però bé, bueno, eren els Feliuans Il·lustres. Però tu has dit, Àngel, quanta gent hi ha que fa coses i passen desapercebuts. Llavors, d'alguna manera, en el museu, com que teníem aquesta placa, la làpida que diu el Joan Puigdomènec, doncs ens vam fixar que molta gent ve a veure el museu i ni se la miren. No? I llavors vam dir, mira, aprofitem ara que fa 100 anys per fer una mica de publicitat de per què hi ha aquell marbre allà i qui era aquest senyor, el Jaume Flaquer Casas. Perquè, d'alguna manera, el museu, com a museu, també hauríem de recuperar aquests personatges invisibilitzats.
1: Aquests
5: personatges que poder han fet una gran cosa i ens n'hem oblidat, perquè el senyor Josep Humbert Ventura pesa molt, i el Nicolau Usart pesa molt, no? I aquests, bueno, són com així. I, bueno, Sant Feliu té una pila de gent d'aquests.
3: Són de segona divisió.
5: Sí, hauríem de dir que són de segona divisió, el que passa és que una mica el plantatge del museu és que han d'estar al costat dels altres, perquè també hi han fet la seva part, no? Llavors, bueno, és per això que vam fer aquest recull, el tenim penjat a la pàgina del museu, si us ho voleu us ho podeu descarregar, però d'això en farem una cosa que en diem els quaderns del museu, que anem fent com monografies de coses que anem treballant nosaltres directament. I aquesta ens va semblar doncs, interessant per començar.
1: Molt bé, molt bé. Ara m'agradaria parlar aquesta era una part, diguéssim, la part del Jaume Flaquer. Uh-huh. Però aquí, en aquesta història, també hi ha una altra part. Hi ha la part de la família Mas Bagà. Uh-huh. Família Mas Bagà era, abans els estiuejants eren estiuejants, eren els senyors, que com venien, venien amb els cotxes, amb el les minyones...
0: Amb el servei.
1: I, amb el servei. I el Mas Bagà era, en aquella època, eren uns dels industrials més potents de Barcelona.
3: Number
1: perquè
3: one.
1: Tenien les cuines aquestes d'allò. Ara explicarem una mica...
2: D'on ve el Mas Bagà.
1: D'on ve el Mas Bagà.
2: La història del Mas Bagà. L'empresa va néixer a Barcelona a finals del segle XIX, vinculada a l'industrial Joan Mas Bagà, una font especialitzada en la indústria metal·lúrgica, situa a Joan Mas Bagà, establert en 1888 al carrer València, xamfrà amb Bailén. Inicialment, no era simplement una fàbrica de cuines. Era una empresa metal·lúrgica i de foneria que fabricava, entre altres coses, estufes, portes metàl·liques, elements de foneria i, posteriorment, cuines econòmiques. De fet, Joan Mas Bagà va tenir un paper destacat a la fàbrica de portes ondulades de ferro i acer a Barcelona.
3: Les famoses cuines Mas Bagà. A Catalunya, Mas Bagà va ser una de les empreses que va fabricar les anomenades cuines econòmiques, és a dir, les grans cuines domèstiques de ferro que funcionaven inicialment en carbó o també de llenya.
0: Aquestes cuines tenien una placa superior amb anelles que es podien treure per posar-hi directament les olles i cassoles. Incorporaven forn i altres elements d'escalfament. Les cuines més completes podien tenir fins i tot graella, escalfador de plats i altres compartiments.
2: Mas Bagà apareix entre els principals fabricants catalans de cuines econòmiques des de finals del segle XIX. Juntament amb empreses com Canyameres, Damians, Francisco Pascual, Preclerer o Quintana. Encara avui es conserven cuines Mas Bagà, antigues cases de particulars.
3: Sí, van passar de la cuina domèstica a la gran cuina industrial. En aquell temps, Mas Bagà va evolucionar molt. No es va quedar en les antigues cuines de carbó. La marca va passar a fabricar cuines de gas, planxes, fregidores, forns, graelles, campanes extractores i altres equipaments per a la restauració. La pròpia documentació comercial de Mas Bagà explica aquesta evolució de les cuines de carbó fins als equips professionals moderns.
0: Als anys 70 i 80 ja era una empresa dedicada clarament a les cuines industrials i instal·lacions per a restaurants, hotels, hospitals, residències, escoles i comunitats. Una publicitat de 1981, per exemple, presenta Mas Bagà com una empresa dedicada a instal·lacions per a la restauració col·lectiva, amb cuines, forns, gratinadors, equips de fred i calor, graelles, fregidores i autoservei. I encara tenim documentació de les seves sèries 600, 700 i 900, ja amb equipament professional d'acer inoxidable, cuines de gas i elèctriques, forns de convecció, fregidores, marmites, planxes, etc, etc, etc.
2: Una dada curiosa, la fàbrica durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil, els treballadors del Mas Bagà van oferir al president de la Generalitat, Lluís Companys, un xassis d'automòbil amb tres cuines capaces de produir 500 racions destinats als combats del front. Això dona una idea de la capacitat industrial que tenia l'empresa.
3: Però què va passar amb Mas Bagà? La marca Mas Bagà ja no existeix com a empresa independent en l'actualitat, tot i que el nom ha tingut continuïtat en diferents societats i activitats relacionades amb l'equipament de restauració. Per exemple, encara avui en dia, apareixen documentades màquines i mobiliari amb marca Mas Bagà en equipaments que són públics.
1: Bé, doncs, de totes maneres, recordareu que de petits nosaltres la cuina de casa era la cuina
0: econòmica.
1: Que deien econòmica, que s'havia de fer amb el ventall i hi havia el forn al costat. És clar, això de seguida va anar canviant. Vull dir que aquesta gent, a part de l'accident, suposo que també es haguessin hagut d'anar evolucionant, si no la cosa que hauria anat malament.
3: Àngels, que tenim molts anys, recordem moltes coses.
1: Sí, massa. Ara m'agradaria fer un experiment.
2: Ai,
3: ai.
1: Aviam, aquest experiment consta de que la Rosita ens dirà un vers sobre la història aquesta de Mas Bagà, un vers, i aquest vers després el Pau ens el passarà musicat. El 4, sí.
2: Bueno, diu, Sant Feliu de Codines et recorda, Jaume Flaquer, fill seu, home valent. El teu nom amb el temps encara acorda la nit terrible d'aquell riu violent. No vas cercar ni honors ni recompensa, ni sabies quin seria el teu final. Només vas veure una família indefensa i vas córrer contra aquell temporal. El corrent va apagar la teva vida, però no pot apagar el teu valor, ni aquella acció que el temps manté viva. Perquè qui dona la vida per amor, no amor, tot el món de la memòria crida. Viu el record del seu poble i del cor.

0: Bé, de fet, això ha sigut una estrena mundial. Ningú l'havia escoltat, aquesta.
1: No, qui ho canta? Qui ho canta?
0: No diré res si no tinc un bon advocat al costat.
1: Muy bonito, eh? Això no és el Manel Serrat, sembla.
2: No. M'ha deixat parada.
0: Oi que sí?
2: Sí,
0: Rosita.
2: Molt, però...
3: Canta molt bé.
2: Ara voldria saber a veure qui és el que la canta.
4: Em sembla que és una senyora que es diu Intel·ligència Artificial.
2: Ah, sí?
0: Ell ho ha dit. Jo no he dit res, eh? Jo...
4: No ho sé.
1: L'Àngel és molt aficionat a l'intel·ligència
4: artificial. Sí. No, ja no són gens, però...
0: Sí, sí, no.
2: Bé, eh?
0: No, pot...
2: Sí. Ens ha colat. A mi, almenys, m'ha colat, però...
0: Sí, sí. Pensaves que era el Joaneda de jove, oi?
2: No, ja l'havia sentit, el Joaneda. Per això que ell pensava, ell no l'és. No sé ni el sent meu.
4: Jo la veritat és que posava l'orella que pensava que era ell, però després pensant, no és el timbre de veu.
2: No, és el timbre seu, no? Per això.
4: I després sapiguen...
3: Una mica, oi?
4: No, i després sapiguen que l'Àngel és una mica delinqüent, de seguida ja me n'he anat.
2: Ah, veus? Doncs no, jo hi he caigut de plaer.
4: Per què una pregunta? La pel·lícula o aquell vídeo que vau fer de l'accident aquest del Madlegà ha circulat per Instagram i aquestes coses, no? Vull dir que també em va deixar parat aquella pel·lículeta.
2: Sí, de veure.
3: La cançó qui l'ha quedat, per això.
2: Eh?
3: La cançó qui l'ha quedat. La mateixa intel·ligència.
2: Sí.
3: És molt intel·ligent, eh?
2: Fa moltes coses, la intel·ligència, eh?
4: No parlem de la intel·ligència artificial, perquè te n'explicaria unes quantes del museu que fan riure molt, eh?
3: Sí. Diuen que és perillós, això, eh?
4: No, això, bueno, jo no sé si és perillós, però nosaltres rebem una carta un dia al museu i diu, miri, diu, tenim unes fotos de Can Xifreda que són molt interessants i els hi podríem cedir. I com que ens han interessat molt, les tenim a la pàgina d'internet.
2: Sí.
4: Caram, dic, a veure, mirem la pàgina d'internet i comença. Museu Municipal Sant Feliu... No. Museu Municipal Can Xifreda, de Bigues i Riells. Ja dic, ja no anem
2: ja
4: bé. Ja no anem bé. I a darrere d'aquesta em venien dues o tres més completament errònies. I llavors vaig pensar, ni la canvia en la carta, ni aquesta, això és intel·ligència artificial. Sí, algú que vol fer negoci, enviat.
2: Li ha sortit malament.
0: Bueno, si el Pau és tan amable... ara ens passarà un spot, perquè també fem propaganda, eh?
2: Sí, la cobrem? Sí.
0: No, això ja és un altre esgraó, diguéssim.
2: No nosaltres, no, la ràdio, eh? La ràdio la cobra.
0: Fem un spot per un acte que es farà aquest cap de setmana.
2: Ah.
3: La Rosita Nit diu, no és el Joaneda perquè no té massa accent menorquí.
0: Pau?
5: Hola a tots, molt bona tarda. Sabeu que el proper cap de setmana, és a dir, demà dissabte, demà passat diumenge, aquí a Sant Feliu de Codines farem la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra, la 21a Fira de la Carbassa i Productes de la Terra. Hi ha 21 anys fent aquesta fira, que cada cop aplega més gent i que aquest any... com a diferencial tenim 50 parades de diferents productes naturals, a part de les carbasses, com sempre, i de les parades de locals que hi puguem tenir, que en tenim bastantes. I després tindrem tota la jornada jocs per la canalla, jocs per adults, amb premis diversos donats per establiments de Sant Feliu. El problema, com sempre, serà l'aglomeració de gent, que Sant Feliu no és el millor lloc per aparcar, però guiarem la gent que vingui de fora cap allà a les escoles i tothom que sigui de Sant Feliu, si pot venir donant un passeget a la zona del Cívic Xinoxano, pues ho agrairem. Tindrem carbasses grosses per veure-les, veurem productes naturals i productes de la terra i entre tots crec que farem una festa. Doncs com cada any fem el dinar al migdia el dissabte, també farem després la xocolata pels nanos, hi haurà un show cooking amb el Jan Fargas del restaurant Les Voltes de Mollà i al vespre farem una mica de vespreig on podreu degustar el mojito de carbassa amb o sense alcohol. Vull dir que la festa serà completa, la podeu gaudir molt aquesta 21a fira i bé, és un cap de setmana especial a Sant Feliu que us hi esperem a tots.
2: Bé.
0: Bueno, ja hem sentit l'anunci aquest i ara encara tenim un altre àudio que ens portarà més lluny encara, al Bhutan.
6: Hola a tots, el programa de Vivències, el primer programa de la temporada. em sap greu no poder estar aquí. Estic viatjant cap a, per Bhutan, la terra del dragó.
7: Hola, Roser. El primer programa i ja fas campana. Tu sempre viatjant. I digues, quina és la visita més destacada en aquest lloc?
6: Una de les visites més destacades a Bhutan és la visita als ongs. Els ongs es creen quan arriba un lama que ve de Tíbet, que fugia de Tíbet, i és el lama o el guru budista que porta a Bhutan els ongs. Els ongs són unes fortificacions que tenen com tres funcions: la de fortalesa, la d'oficines del govern i la part religiosa. Com a tots els països, aquests tres poders, no? M'esbufego perquè estic pujant unes escales d'un d'aquests ongs. Els ongs són unes fortificacions precioses, totes treballades en fusta, pintades amb colors, amb moltes imatges d'elefants, de budes i de història del budisme.
7: Vigila amb les escales, que ja comences a tenir una edat. Què més pots destacar d'aquest viatge?
6: Aquest viatge, diferent que ja sabeu que l'any passat vaig estar, hem estat en un parell de festivals. Els festivals es fan en els centres dels ongs, hi ha com uns personatges amb unes caretes d'animals i van ballant a un ritme de tambor bastant monòton, però molt interessant. El que més destaca i impressionant són els colors, tant de la gent, perquè la gent va als festivals vestits amb el traje típic, que és una faldilla llarga per les dones, i una camisa com una mica ampleta. I els homes, molt curiós, és tot una peça, però la porten lligada a la cintura, amb un cinturó, i darrere els hi queda com un plec, i amb uns mitjons llargs fins a sobre genoll. I això és així, van tots els nens, nenes, tothom va igual.
7: Hi ha alguna cosa més per veure?
6: Un dels altres clàssics de Bhutan és la pujada al Nido del Tigre, que està a uns 3.100 metres d'altitud. La història diu que quan va arribar el guru Rinpoche a Bhutan, que va ser sobre el segle VIII, a lloms d'una tigresa que diu que és la seva dona, es va estar en aquest lloc 3 anys, 3 mesos, 3 dies i 3 hores meditant. I per això és un lloc sagrat pels budistes i els turistes han de pujar. Tot i que no és una pujada molt fàcil, només alguns arriben a la cima. Demà ho provarem, tot i que està plovent molt aquests dies aquí a Bhutan. Hi ha una d'aigua impressionant, els rius van quasi, no m'estranyaria que d'aquí uns dies sentíssim que hi ha hagut un desbordament en un d'aquests rius. Bueno, el pròxim programa, no sé si estaré aquí o estaré en un altre viatge, crec que estaré a Macedònia, però us desitjo bona tarda, bona nit a tots els oients de Vivències. Una abraçada des de Bhutan.
3: I vols dir que Bhutan no és el patrocinador de Bhutan, no?
0: No, però van vestits igual, eh? Van vestits amb aquells vestits de color Bhutan.
4: Bueno, és un país una mica desafortunat perquè se li ha fet propaganda dolenta, no? Bhutan no. Està bé que es faci promoció d'anar-lo a visitar i desfer el malefici, no?
2: Una cosa que no ens ha dit, de cosa interessant que ha trobat allà, és que s'ha trobat amb el seu fill. El seu fill ja fa poder mig any, que va fer ruta en bicicleta.
0: Sí, per Tailàndia, sí, i sí, ara ha arribat a la Xina. Sí. Va venir d'un pèl que no es troba amb aquella esllavissada, sí, que n'hi van haver tants morts.
2: Sí, doncs ara es va trobar amb sa mare. Es van trobar els dos, veu que van ho van fer perquè es poguessin trobar i van estar 3 o 4 dies allà junts i es van poder veure perquè, ja dic, no sé què fa, 5, 4 o 5 mesos que va voltant el nano en bicicleta tot sol.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Home, mira, sí. Sí, cada vegada hi ha més gent així, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, que... sí, sí.
3: Cansa molt, no, això, anar en bicicleta tan lluny.
0: Encara cansa més anar a peu, també.
2: Sí, també n'hi ha qui fan, eh?
0: Sí, n'hi ha que van a peu. Bueno. Bueno, senyora Carme.
1: Muy bien.
0: Vostè, diguem, allà a Mèxic, què feia vostè de jove? Allà hi van anar molts exiliats republicans, no? Després de la guerra.
1: Ja.
0: Vostè en coneixia algun?
1: Sí.
0: Li havien explicat algunes històries?
1: Sí. Conocí a un senyor
8: que tuvo que huir de aquí, de España, no sé de qué, yo era en catalán, porque hablaba con mi marido en catalán. Tuvo que huir y formó otra familia allá. Y esta familia que tenía aquí, su esposa y sus hijos, desaparecieron totalmente. Fue este
2: que dejó la familia de aquí y montó otra familia allí.
8: En el tiempo de Franco, ¿sí? Desapareció su familia. Él se fue huyendo prácticamente
2: Muy fuerte, ¿no?
8: Sí.
2: Es muy fuerte.
8: Y lo conocí porque tenía un taller mecánico donde mi marido iba a que le arreglara X piezas para los telares. ¿Sí?
0: Aquí telares. También lo feien, sí.
8: Ya. Entonces, él nos explicó esto de que había dejado una familia aquí y que parecía ser que los habían matado.
2: Se había desaparecido.
8: Sí, desaparecieron y él tuvo que formar otra familia en México. De esto sí lo supe yo.
0: Sí, porque ¿sigue
3: teniendo familia usted allí en México? ¿Tiene usted familia en México?
8: No. Sí, yo mi familia sí. Tengo mis hermanos, mis hermanas, pero pues cada uno ya hizo su vida. Pero mi familia es mi hija y mi nieta. Ya. Mi familia...
2: Sí, claro que sí.
3: La propia, sí.
8: Ella, nada más.
0: Sí, perquè els que van poder anar a Mèxic, allà encara van poder estar en un lloc segur, perquè els pobres que van anar a França, en Cabat va venir a la Segona Guerra Mundial.
8: Y había mucha gente que era de aquí, de España, ¿sí? Porque cuando hacían los viajes del Inserso,
0: sí.
8: Yo vine con los viajes del Inserso y venía mucha gente de diferentes partes de América, que nos encontrábamos todos en el aeropuerto de México y ya de ahí nos traían según a donde tocaba el viaje del Inserso. Que me acuerdo que era muy económico el viaje, porque eran 15 días de estancia. A mí me tocó ir a Andalucía, me tocó ir a otras partes. Y entonces, cuando llegábamos aquí, decían, la gente que quiera regresar a su país de origen, que de dónde viene, lo pueden hacer. Las personas que tengan familia aquí en España tienen 3 meses libres para moverse por donde quiera, a ver a sus familiares. Y después de 3 meses, o sea, que quedaba el billete abierto. No, que después de tres, antes de 3 meses ya teníamos que regresar. Y esto,
2: billete turístico, ¿qué decía?
8: Sí, y esto era muy bueno porque como mi marido, que estaba mucho tiempo en México, él quería, enseguida decía, a San Feliu, a San Feliu. Y por eso después yo conocí más a San Feliu, claro. ¿Sí? Porque él venía mucho para acá.
0: Porque usted, ¿quina nacionalitat té?
8: ¿Perdón?
0: ¿Usted es mexicana o española?
8: Ahora ya tengo las dos nacionalidades. Ya tengo las dos, la doble nacionalidad.
3: Hay gente que no tiene ninguna.
8: Ya tengo la doble nacionalidad porque cuando mi marido vivía todavía, él ya sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida. Dice, lucha por la nacionalidad. Dice, para que tú te puedas quedar en San Feliu. Dice, lucha por ella. Y sí, en cuanto él falleció, a los 2 años, yo empecé a arreglar papeles hasta que obtuve la nacionalidad. Entonces, ya cuando la tuve, le dije, ahora sí, José, ya soy mitad española y mitad mexicana.
0: ¿Y está empadronada aquí San Feliu?
8: Sí, tanto que sí. Sí, sí. Yo legalmente estoy aquí en España, estoy legalmente. Soy legal. Sí. Y me encanta San Feliu me ha abierto los brazos. He conocido mucha gente. Me ha apoyado mucha gente. La he pasado bastante mal los primeros años, bastante mal. Pero ahora le puedo decir que estoy orgullosa de mí misma, porque yo he, como le diré, desde abajo, desde no tener nada en casa, sí, con lo que tengo ahora, ha sido por mí, porque he ahorrado y todo lo que tengo, nadie me lo regaló. Lo tengo por mí misma y estoy muy orgullosa de mí misma a como estoy, porque antes no tenía ni qué taparme en el tiempo de frío, ni dónde sentarme. Gracias a Dios que estoy aquí, me han ayudado mucho la persona que me ha cobijado también.
0: Sí.
8: Esto para mí es muy importante, porque estar en un país que no es el suyo, ¿sí? Esto es muy difícil. No cualquiera lo puede asumir. Y yo empecé desde cero aquí en San Feliu. En la casa donde estoy empecé de cero.
0: Bueno, pensi que el seu marit allà també era un foraster.
8: Ja, ja.
0: Vull dir que ara vostè es troba una mica com es trobava el seu marit en allà. Però, pel que sembla, doncs, Sant Feliu li han obert molt els braços. La família aquesta Mas Bagà, jo la veritat és que no m'havia sentit parlar, però he parlat amb gent d'aquí Sant Feliu i sembla que encara ve algú. Vostè no té mai, no ha tingut cap relació amb aquella gent, no?
8: No, ninguna. Ninguna, no, ya, desde mi marido dir... tampoco.
0: Claro, porque...
8: Esto que hablaba la señora de que era el señor Mas Bagà, era un industrial muy sí. importante, esto sí lo sabía, pero la fabricación que él tenía no sabía yo. No sé,
2: ni
8: aún no sabía.
2: Ni aún vivían.
8: No,
0: els Mas Bagà no. Però he parlat amb gent d'aquí Sant Feliu que es veu que sí. Hi havia una senyora que la vaig convidar per venir aquí, que es veu que els coneix molt, però va dir que, bueno, que no tenia ganes de parlar-ne i que no tenia ganes de venir. I,
8: bueno.
0: I per comptes d'aquella senyora ha vingut el Cesc
2: sí.
0: Garriga.
2: Sí.
4: Ara sé per què estic aquí.
2: Així ja...
0: Ets un plat de segona taula.
2: Així hi ha algun origen de la família Mas Bagà aquí.
0: Sí, no, ells vivien aquí i bueno, per aquella època era un industrial molt potent.
2: I cap on vivia?
0: No ho sé. No ho sé, però l'assumpte és aquest, que es deia Ramon, i parlant amb el Miquel Serra, que el vaig trobar a la carretera de Sant Miquel, em va dir, ja he vist aquell vídeo, un vídeo que volta per aquí. Sí. Diu, el meu pare me'n parlava, perquè el pare del Miquel Serra, es veu que es deia Ramon, també.
2: Sí.
0: Diu, i el meu pare se'n recordava de l'aiguat aquell de Sant Ramon i de què hi va haver allò, i ni parlava amb ell. Perquè el Miquel Serra és gran, però 100 anys...
2: No.
1: És aviat no.
2: Sí.
3: Molt bé.
4: Bueno, hem de tenir en compte que la família aquesta es va morir tots, menys un nen que es havia quedat a Barcelona.
2: Ah, sí?
4: Sí, i per això ha continuat la família a Barcelona.
2: Sí. Ah, veus.
4: Però hi havia un dels fills, no va pujar a Sant Feliu, i és l'únic que va quedar
0: d'aquest... Que es deia Ramon, era el fill gran, em penso que deia.
4: No ho sé.
0: I llavors es va fer càrrec de l'empresa. Però va agafar-ho amb un mal temps, perquè a part de que les cuines econòmiques aquestes ja van anar canviant, clar, hem de tenir en compte que hi va haver la Guerra Civil. I un gran industrial amb la Guerra Civil, tal com anaven les coses, no tenia gaires bons papers per funcionar bé, diguéssim.
3: Bé, ens avisen que hi falta poc temps.
0: Sí.
3: Això són grans vivències que hem viscut avui.
2: Sí.
0: Sí. Moltes gràcies a la senyora Carme.
2: Gràcies, sí.
8: A vosaltres, moltes gràcies.
0: I al Cesc Garriga, que ja és un client habitual.
4: Bueno. I el pernil? on te'l passo a recollir?
0: Després, de moment et tornem un vale.
2: Va, fins la pròxima.
0: Sí, aviam si...
3: Bona nit, bona setmana i bona tardor a tothom.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa seguit. Mare de Déu, que ara ens en recordem ja, després de tantes vacances. Això és el que toca, un programa dedicat a la música, als grans hits dels 70, 80, 90, 2000 i tots els que vinguin. És un plaer començar aquesta sisena temporada amb vosaltres i arrenquem aquest programa número 178. Mare de Déu, quin començament, eh? Quin començament. Què tal? Com han anat les vacances? Espero que hagin anat molt bé. Jo estic una mica així, una mica pioc, perquè ara amb aquests canvis de temps que ens fa, doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, que si ara t'abrigues, que si ara no, ara amb pantalons llargs, ara amb curts, i en fi, espero que hagin anat molt bé les vacances. Malauradament aquest estiu doncs ens ha deixat Bonnie Tyler. Avui hem conegut la defunció del vocalista de Torre Vado, un grup italo-disco dels 80, i en fi, la vida segueix. El nostre condol per les famílies d'aquests grans artistes i, en fi, la Festa Major, què tal? La Festa Major segur que us va agradar. Vam homenatjar uns quants, a Bonnie Tyler, a Josep Maria Castells, a uns quants que no hi són entre nosaltres, però que sempre els portem al cor. Les vacances espero que hagin anat molt bé, però ara tornem a la feina, tornem al Disco Tour i, en fi, farem posarem un tros de les sessions de la sessió que vam fer a Castell d'Aro el segon dissabte de juliol. Un servidor doncs va estar a Castell d'Aro perquè li van dir: "Escolta, Charlie, vols viatjar als 70?" I, ostres, als 70... Bueno, va, vinga, sí, va, vinga, puja al DeLorean i vinga cap allà. I així ho vam fer, tot just pràcticament després d'entrevistar els de la tienda, que per cert van fer una festa per la Festa Major impressionant, 25 anys impressionants, amb Rubén XXL allà donant-ho tot, i el Massi, el Ivan, tot l'equip van estar donant-ho tot, igual que un servidor. I vinga, va, no m'enrotllo més perquè avui és un començament una mica... una mica... Que hauré de tornar-me a estudiar el guió perquè això és en directe i, com podeu comprovar, de vegades passen aquestes cosetes. Vinga, va, feliços 70, espero que us agradi.
2: Benvinguts i benvingudes a una nit per viatjar en el temps. Avui deixem enrere les presses i tornem a una dècada que va canviar la música, la moda i la manera de viure la festa. És el moment de les camises estampades, els pantalons de campana, les boles de miralls i les pistes de ball que brillaven fins a la matinada. Prepareu-vos per reviure els grans himnes que van marcar tota una generació. El millor del disco, el funk, el rock, el soul i aquelles cançons que encara avui ens fan cantar, ballar i somriure. Aquesta...

A veure si, si em podeu dir quina cançó dels 80 s'amaga en aquesta sessió. Vinga, va, al final del programa us ho dic.

I ara ja estem arribant al final del programa amb aquesta, aquest trosset de feliços setantes. Mora meva. Us recordo que demà, dia 26, el Molí de l'Esclop estarà un servidor per punxar-vos els 80. I alguns d'aquests èxits també. És una agenda bastant, bastant apretada. Molí de l'Esclop, Caldes de Montbui. Una festarra. Viatjarem als 80. Des de les 6 de la tarda fins a les 10, 2:15 aproximadament. I allà estarem fotent-li canya. Vinga, va, bon cap de setmana. Salutacions a tothom. Donem la benvinguda als nous oients. I bon cap de setmana. Fins la setmana que ve, que tenim Big Ben la setmana que ve. Atenció, eh? La setmana que ve estarem a Big Ben amb les actuacions de Sabrina i Precioso featuring Marvin en el seu 50è aniversari, el de la discoteca, eh? Vinga, fins la setmana que ve! Ciao!

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

El que et molesti jo aparto. Fem un pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè...

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sapatilla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.